Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: RAC 105. La ràdio dels teus artistes preferits.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del show despertador que et porta a una altra dimensió, aquell que t'espolsa la sonda a sobre, que et fa obrir els ulls i et fa connectar amb la vida d'una forma entretinguda i divertida. Soc l'Ernest Codina, ara mateix a l'estudi, ja doncs, amb els ordinadors encesos, amb el meu cafè aquí sobre la taula, amb el diari i amb tot allò disposat i necessari per acompanyar-te amb tota l'entrega, energia i presència. Com estàs? Com has dormit? Com afrontes aquesta jornada, aquest dimarts? Dimarts 22 de setembre del 2026, un dia marcat encara per aquest estiu que sembla inesgotable. La segona quinzena de maig vam registrar temperatures caniculars amb rècord de calor i la segona quinzena de setembre continuem amb registres de ple estiu. Per tant, ja portem molts mesos de calor i avui la jornada es presenta amb sol, amb núvols alts, translúcids, d'aquells que deixen passar el sol, temperatures màximes en descens a la costa, en girar el vent del sud-oest, sense canvis a la resta, perdoneu, valors molt per sobre de l'habitual a aquestes dates. Dijous, més calor i cap de setmana una mica més agradable. Per tant, escolta, sembla que no s'acaba aquest estiu. De seguida posarem negre sobre blanc els detalls d'aquest pronòstic meteorològic amb la Mònica Osar, la nostra meteoròloga. De moment, benvinguts en aquest dimarts que se'ns posa de cara per comprar naps i encara més a favor per armar un nou festival radiofònic de bon matí. Un dia més, tornarem a obrir-te una escletxa d'entreteniment i bon humor al dial, aquí, a la ràdio, perquè el teu despertar sigui una mica més acompanyat i entretingut. I tot això ho farem a base de bona música, informació i el deliri habitual, amb tota la ressaca de l'assetjament arbitral de Mourinho i la no declaració d'Amazon a la Comissió d'Investigació del Congreso. També escoltarem el Sergi Ferrer, que compartirà amb nosaltres tota aquella llista de coses que no entén sobre els festivals de cinema, com el que aquests dies, per exemple, s'està celebrant a Sant Sebastián, al País Basc. A més, tindrem l'acudit del dia, sabrem què pensa el nostre Mariano Rajoy sobre els concerts de la Shakira a Madrid, amb un dels seus articles a la capçalera El Debate, i escoltarem el més destacat del prime time televisiu. Sentirem una conversa que la Mar Puga ha pogut mantenir amb la Lolita Flores, i a més de tot això, avui també tindrem un concurs fantàstic. I és que del 5 al 12 d'octubre torna la comerciada, torna la festa del comerç local de Catalunya. Hem de comprar els establiments del nostre poble de quilòmetre zero. Serà una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot el país. I per gaudir d'aquesta festa, avui, atenció, perquè el regal és gros, tindrem 4 vals de 100 euros... 100 euros, que podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la comerciada. I per entrar al sorteig ens has d'enviar un àudio al 608-71-71-41.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
2: Argumentant-nos perquè ets tu qui es mereix aquests 100 euros i aquest cop li afegirem una capa més, matineros. Ens ho heu de dir imitant un personatge del Matina Codina, el teu preferit, 608-71-71-41. Per què et mereixes tu aquests vals de 100 euros? Imita un personatge del Matina Codina. I recordeu, del 5 al 12 d'octubre torna la comerciada, que és la festa del comerç local de Catalunya. Descobriu-la a comerciada.cat, comerciada.cat. 6 i 4 minuts, hem arrencat aquesta edició 1118 del Matina Codina de RAC 105. Una emissora, RAC 105, aquest divendres celebrarà la Festa Major de Barcelona a l'Avinguda Maria Cristina a partir de 8:45 del vespre amb entrada lliure i amb grups com els Amics de les Arts, com la Maria Jaume o els Catarres. Avui engeguem amb Diumenge sense drama.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: Sergi Ferrer, bon dia.
1: Hola.
0: Hem de parlar d'un segrest que s'ha viscut a la P7.
1: Ai. Sí, els Mossos d'Esquadra estan investigant el segrest d'un home per part de 5 persones que es feien passar per policies amb armilles reflectants, amb una llum blava al cotxe, impacten a un segon vehicle per darrere, surten aquestes 5 persones i comencen a intentar sostraure un individu. Que quan aconsegueixen treure la més apareix amb la cara plena de sang, molt heavy. Tot això passa entre Montornès i Vilanova del Vallès.
2: Ostres!
1: El dissabte al vespre, i el testimoni el té una parella que anava darrere del cotxe on anaven els segrestadors.
0: Clar,
1: i la seqüència és segrestats, segrestadors i les persones que graven.
0: Sí, perquè clar, estan segrestant un cotxe aturat a la P7 i això genera una cua de cotxes.
1: Exacte.
0: I hi ha testimonis que estan veient els fets.
1: Els de darrere dient, què passa? Sí. Estan segrestant algú? Doncs sí, senyora, estan segrestant algú. Atenció al document, val? La parella s'ha fet viral. Jo no vull destacar tant el segrest, que és terrible, sinó la relació entre les dues persones que graven. Jo crec que els Mossos ara estan investigant, per una banda, el segrest, i per l'altra, si aquesta parella venien enfadats de casa.
3: ¿Es policía eso?
4: No lo sé.
3: ¿Es policía?
4: Acércate. ¿Qué hace? Pita, pita.
3: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿eh? Pero no estamos seguros. Llama 112.
4: ¿Llama tú?
3: 112.
4: ¿Llama tú?
3: Es un secuestro,
4: Sergio.
5: Emergencia, 112 Cataluña.
4: 112 ahí.
3: Hola, hay un secuestro en la AP7.
1: Joder, no deu ser fàcil reaccionar així. És veritat que el nano té una mica d'instint de supervivència, de dir, si aquests tios van armats i em veuen gravar, jo sóc un cabo suelto, que diuen, no?
0: Sí.
1: Però això de... entenc que l'home anava conduint per com està gravat el vídeo i diu, llama el 112, i l'home diu, llama tu.
0: Sí.
1: A veure, no sé si és moment no tengo saldo, joder.
0: Si teniu un dilluns trist, us convido a anar al vídeo que ha publicat el diari Ara i llegir tots els comentaris de la gent, que ningú destaca el segrest. O sigui, el que es comenta és la conversa entre aquesta parella, no?
1: Sí.
0: I el moment la Trini, que diu que llama tu.
1: Sí.
0: Jo no puedo estar grabando el vídeo i llamando a la vez.
1: No, que llame tu amiguita, tu amiguita.
6: I després diu, pita, diu, no, jo no vull pitar.
1: Això és molt de...
6: Sí. Perquè clar, primer, si és la policia, no té cap sentit que tens atenció. I si no ho és i són segrestadors de... Ves a saber qui són.
7: De país de l'este, dilo.
6: Tampoc et fotis amb ells, no? Potser.
1: Van amb pistoles.
7: Segur que eren immigrants i que tampoc van posar la balissa.
0: No
7: van posar la balissa, B16.
1: Com has entrat si hem tancat per dins?
8: No comen jamón.
1: L'altre.
7: No saben què és la balissa, B16.
0: És veritat, si et segresten has de posar la balissa o no? És veritat, això.
1: Hauries. Poden voltar, si no.
0: Per cert, només per si algú té els dubtes, aquesta, la víctima que van segrestar, es veu que ha aparegut sana i estàlvia, i els Mossos sospiten que efectivament...
1: Era un comiat de solters.
0: No. Es tracta d'una revenja entre banda rival. Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
9: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
10: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
9: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: El desinformatiu amb els titulars. Arronis, quan vulguis, mestre. Va, Soni, Soni.
1: Vinga, mestre.
2: No rima nada.
3: No he hablado.
4: El ChatGPT agafa consciència humana i el primer que fa és agafar una baixa per ansietat. Estic molt cansat, ha dit la IA.
5: Falta de respecte a la gent que té ansietat.
0: Calla, Marta.
4: I la FIFA avisa que si el Barça segueix així es proclamarà campió de Lliga a l'octubre. Que algú dispari al Rafinha.
0: Oh, eh. No té gràcia.
4: Segresten a un senyor a Vilanova del Vallès i dona les gràcies als segrestats. Gràcies per treure'm d'allà, ha dit.
5: Respecte a la gent segrestada.
0: Marta, a veure si te secuestren a ti. No, aviam, no, o deixem treballar el Sergi o s'acaba el programa.
2: Gràcies. Trabaja el subida.
5: Té a formiga.
2: Empieza a cotizar ja.
4: Els habitants de Ceuta sortiran amb una samarreta per donar suport al Madrid per aquest joc de merda que estan fent. Todos somos malísimos, serà el missatge.
0: Està bé, tu.
4: I Ed Sheeran diu que ell no està ni a favor ni en contra del genocidi i que no vol barrejar música i política. Ah. Ni míssils ni abraçades, ha dit. Per altra banda, Macklemore cau del cartell dels concerts de la Mercè de RAC 105 per mostrar-se en contra de l'acudit dels divendres de la nostra Marta Massí.
1: Ai, pobra.
2: Ai, pobra.
4: Ha dit la Marta. L'Ajuntament de Barcelona anuncia que aquest any els apunyalaments seran retransmesos per BTV a les festes de la Mercè.
1: Oh, que guapa, bé!
4: I farem un top 5, em promet.
0: Mira, per fi veuré BTV.
4: I atenció, última hora, Israel ha declarat la guerra al Macondo Park de Shakira.
1: Oh!
4: Anirem a per l'escenari principal, em promet. No haver-hi hospitals de nens. I acabem amb una última hora, també. La EMET enviarà un esalert cada vegada que marqui Rafinha.
0: Oh! Uau! Ah!
4: El mòbil de tothom.
0: Ostres, avui està sembrat el Sergi Ferrer, molt vol desinformatiu.
1: Sí, sí. Gràcies.
6: El precio de la vivienda que se ha disparado.
7: Últimament, tots són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
8: Te tu parecen becarios, tu.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Un tio ha fet un nadó de joguina, és un vídeo d'un nadó de joguina amb el seu packaging i tot, on es pot veure un nadó amb el cap de Mourinho, que si li apretes la panxa plora, li pots donar un biberó amb l'escut de l'Atlético de
2: Madrid. No sé quan val, però el vull
1: sí,
2: comprar.
1: Sí, és igual el preu que sigui. Té una llibreta amb les tàctiques totes malament, un xumet també amb l'escut de l'Atlético de Madrid, i es titula com a Mourinho Llorón. I no només és una imatge, sinó que té el seu propi anunci de tele, escolteu.
3: Nuevo Mourinho Llorón. Mourinho llora en sala de prensa por la derrota contra el Atleti. Dale el biberón para que se calle. Si no, no parará. Mourinho Llorón. Colecciónalo.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol. Mmm...
1: Tu també estàs esplèndida en forma com la Gelo,
2: sí?
1: Eh? Va, sí,
2: però no
1: sí,
2: tant, sí. Eh? Aquesta noia, bueno, clar, es pot dedicar també molt, eh? Jo em llevo molt d'hora al matí, vinc aquí, després estic per la nena, no em cuido gens.
1: No, que no teniu, no teniu vides paral·leles, no?
2: No, no,
1: tu no has fet gires mundials ni pel·lícules,
2: no,
1: per exemple.
2: No, no,
1: eh?
2: No, ni m'estic tot el dia fent esport ni menjant bé, no, tot el contrari.
1: Però en canvi, ens expliques molt bé el temps cada dia aquí al Matina Codina, que això té el seu mèrit, i sí. A més, estem en una època de tremenda excepcionalitat.
2: Sí,
1: perquè
2: sí, sí,
1: continuem amb termòmetres d'estiu pràcticament a tot Catalunya i continuarem així, no? Pel que sembla, o què?
2: Temperatures molt altes. De fet, ahir es van arribar als 36,8 graus al Dover, al Baix Ebre, 34,4 a Constantí, que és un rècord pel mes de setembre, o els 33,3 a l'Observatori Fabra de Barcelona, i és la novena vegada que aquest mes de setembre sobrepassem la línia dels 33, quan fins ara això no havia passat mai a l'Observatori Fabra en un mes de setembre. Per tant, és una mostra que aquest any estem tenint un setembre calentet.
1: Les botigues de jerseis tenen un problema.
2: Ja veus, si l'altre dia vaig veure una noia amb jersei i em va agafar urticària. Doncs mira, avui baixen entre 2 i 4 graus les temperatures, però venim de tan amunt doncs, que encara continuarà l'ambient càlid. Demà baixa un pèl la temperatura només a les comarques del sud i dijous puja lleugerament, però en tots els casos es mantindrà per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any. Tot i això, demà comença oficialment la tardor, però sí, farem aquestes temperatures tan altes. I de moment no es veu pluja, eh? Sol, bandes de núvols alts, algunes boires matinals, però sense pluja. I ara mateix entre 21 i 24 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona i també a Olot, 17 a Cervera i 15 a l'Espluga de Francolí.
1: Ja es diu que ens hem carregat estacions, no?
2: Sí, totalment.
1: Hi ha dues estacions,
2: dues ara.
1: No?
2: Sí, i la freda tampoc és molt freda, abans ho era molt més, sí.
1: Doncs ho anirem seguint, Mònica.
2: Molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Adeu.
1: Dos quarts tocats de set d'aquest dimarts 22 de setembre, en què també ens ve de gust escoltar Bruno Mars.

0: flow, quin magnetisme, quin ritme que té aquesta cançó de David Guetta, Teddy Swims i Stones and I. Tots tres han trobat petroli en aquesta cançó, en aquesta referència titulada Gone, Gone, Gone. On anem nosaltres a aquesta hora del matí a repassar els principals titulars de les notícies més destacades d'aquest dimarts. Heu de saber, a aquesta hora, que en plena guerra amb la premsa, Donald Trump ha obert la seva pròpia televisió, tu. Aquest no està per hòsties, eh? Es diu Trump TV i, de moment, només s'emet per YouTube. L'ha obert després que els mitjans de comunicació hagin fet boicot als actes oficials de la Casa Blanca com a protesta pel veto a la CNN, MS Now i Politico. Precisament avui comença a Nova York l'Assemblea General de les Nacions Unides amb la guerra de l'Iran com a tema central. Hi passaran Donald Trump, el president de l'Iran, i el primer ministre d'Israel, però no està previst que es reuneixin. També es parlarà de la crisi a Ceuta. Això quan la Moncloa assegura que el Marroc treballa per evitar una nova entrada massiva arran de la convocatòria per demà. Admeten preocupació, però asseguren que no ho permetran. Els serveis d'intel·ligència dels dos països ja treballen per contenir possibles estampides. I el govern espanyol condemna la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, que ha enviat Begoña Gómez a judici. Apugen el to i acusen el magistrat d'impulsar una cacera contra la dona del president d'Espanya. A Gómez la jutjarà un jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Passen 7 minuts a 6:45 del matí i avui es comença a debatre al Constitucional l'aplicació definitiva de l'amnistia. De moment s'analitzarà el recurs de Jordi Turull. La sentència s'espera el mes vinent, però marcarà la tendència per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva o Dolors Bassa. Més notícies. L'evangelisme és el moviment religiós que més creix a Catalunya. A Girona i a Badalona ja hi ha més esglésies evangèliques que catòliques. Segons dades del govern, són el 12% de tots els centres de culte. Les catòliques baixen, però són majoria amb el 75%. I les mesquites no arriben al 5%. I el Centre Espanyol d'Epidemiologia alerta que s'estan detectant més casos de Covid que de grip. Al tanto, que ve de canto. L'augment de casos coincideix amb l'inici de curs i la tornada a la feina. Els col·lectius vulnerables ja poden demanar cita per vacunar-se. La campanya començarà el 5 d'octubre. I el vigilant d'un centre de menors del Vallès ha mort després de retenir un jove intern. Va contenir el noi i, quan aquest ja s'havia calmat, es va començar a trobar malament i ha mort d'un atac de cor. Feia 20 anys que treballava a l'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans. Pel que fa als esports, els àrbitres espanyols no denunciaran José Mourinho per les declaracions que va fer diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid. L'entrenador va menystenir els àrbitres del derbi i va posar en dubte les seves capacitats, però podria sortir-li de franc. En paral·lel, el comitè de competició estudia arxivar la demanda contra Florentino Pérez, que fa uns mesos va assegurar que li havien robat 7 lligues. Pel que fa al temps, ho dèiem ara amb la Mònica Usart, fa temps d'estiu, tot i així avui reculen un palet les temperatures i encara farà calor poc pròpia per aquesta època de l'any. Fem una pausa i tornem de seguida al matí a Codina. Bon dia, peu a terra, va, som-hi, som-hi, som-hi.
1: REC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
5: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
10: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
11: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
10: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
11: A Sant Cugat i Barcelona, ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
10: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
12: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
14: Esto promete, mano.
13: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, mano.
13: A ver, huele. Va. ¡Y pago! ¡24 horas!
14: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
13: Venga. Ocasión Plus.
15: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
16: El Matina Codina, el feu vosaltres.
17: Ei, bon dia.
18: Bon dia, Matina Codina.
19: Hola, matiner.
20: Bon dia, Matina Codina.
19: Tenia un bon dia.
21: Bon dia, matiner.
22: Bon dia, matinaires.
23: Bon dia, codinaires.
24: Vinga, va, som-hi.
25: Bon dia, matinero.
26: Vinga, va, bon matí.
19: Un petonet.
27: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí. Y oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantido vida vida. Cantido vida vida.
16: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi dubita.

0: cançó que ens fa pujar la dopamina, que ens anima aquesta del matí, una rumbeta catalana que firmen Plan de Neon, Bus i Mondi G. Tres quarts tocats de set d'aquest matí. Bon dia, Marc Puga.
1: Molt bon dia, Codina.
0: Benvinguda al matí, Codina.
1: Ei, moltes gràcies.
0: Benvinguda a casa teva.
1: Home.
0: Com t'has llevat avui? Sensacions?
1: Avui millor que ahir.
0: Sí, eh?
1: He estat una mica com, clar, nerviosa de venir, una mica agobiada, a veure si tot anava bé. I tot ha anat bé, per tant, ara endavant. Sí.
0: Has fet amistat amb el taxista que et porta a la ràdio. Recordem
1: molta.
0: Que la Mar Puga té, bueno, té un dit d'un peu trencat
1: sí.
0: I ve amb taxi cada dia a la ràdio com una estrella de la comunicació.
1: Sí, cada dia són taxistes però, diferents. De
0: sí.
1: moment, dos homes. El
0: sí.
1: d'ahir parlava menys, el d'avui parlava més. Però
0: sí.
1: tots dos molt servicials.
0: Sí.
1: Surten del cotxe, m'obren la porta, m'han fet les cross. Una cosa molt bé, molt contenta amb aquest servei.
0: Entesos.
1: Gràcies a aquest taxi.
0: Si algun dia tens alguna conversa interessant, la transmets a l'audiència. No?
1: Vale, avui era molt filosòfica. Potser aquesta hora es fa bola.
0: Anem a les efemèrides.
1: Vinga.
0: Catalunya, coses que heu de saber que es commemoren avui, 22 de setembre.
1: Doncs mira, començarem escoltant Friends. I és que... un clàssic de la televisió, i és que avui fa 32 anys que s'estrenava aquesta sèrie als Estats Units. I escoltem l'himne una mica de la Covid, no? I és que avui fa 6 anys que el Consell de Ministres aprovava la norma que regia el teletreball a Espanya després d'arribar a un acord amb la patronal i els sindicats, el teletreball, que abans existia.
0: Hem explicat fa uns moments que precisament hi ha bastant Covid ara, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Ho diuen els epidemiòlegs, que hi ha més Covid que grip, i a partir del 5 d'octubre la gent es podrà vacunar.
1: L'himne d'any nou, i és que avui falten 100 dies clavats, Ernest, per finalitzar l'any.
0: Hòstia, ha passat molt ràpid, el 2026.
1: Molt.
0: Hòstia, no l'he vist passar, eh? Bueno, escolta'm, gaudim-lo.
2: Havia una vez...
1: Home!
2: Un circo...
1: Avui celebrem el Dia Mundial del Mim, que es va escollir aquest dia en commemoració de la mort de Marcel Marceau, un dels mims més famosos i que, a més, té un documental a Netflix.
0: Volíem entrevistar-ne un aquest matí, però, clar, no parlen els mims. No?
1: Correcte.
0: Llavors no tenia cap sentit per la ràdio.
1: Cotxe d'Aitana, per dir que també és el Dia Internacional sense cotxe.
0: Això per conscienciar una mica de l'ecologisme, la contaminació, l'escalfament global i aquestes coses. A tu t'ho perdonem, Marc Puga, perquè,
1: home,
0: clar, has de venir amb cotxe sí o sí a la ràdio.
1: Sí.
0: Preferencialment, evidentment, eco, elèctric. Eh? Jo vinc a peu perquè visc exactament a uns 300 metres de l'emissora. Quins famosos bufaran avui les espelmes, Marc?
1: Doncs mira, avui el més famós i més estimat per aquest programa, Alan Lillo, el nostre company, el que és el calb, per
0: sí.
1: si algú no el coneix,
0: sí.
1: fa 43 anys. Des d'aquí felicitem a l'Alan, que és el millor, jo
0: sí.
1: l'adoro.
0: Té un cor enorme, una
1: sí.
0: bona persona.
1: Fantàstic.
0: També singular amb les seves manies, com
1: sí.
0: tothom. Però la notícia avui és que tornarem a menjar croissants al matí, Codina.
1: Això ens agrada.
0: I la dieta se'n va a prendre pel sac.
1: Això mateix.
0: Més aniversaris.
1: També la princesa Maria Lluïsa de Noruega avui en fa 55, el famós Albert Pla en fa 60, el Tom Felton, el Malfoy de Harry Potter en fa 39, i acabarem amb un cantant molt famós que en fa 68, i és Andrea Bocelli.
3: È una musa che ci invita.
1: Oh, per favor!
0: Tant de bo tenir Andrea Bocelli cada dia allà a casa meva,
1: sí.
0: perquè em despertés així.
1: Oh!
0: Doncs allà, va, Codina, empodera't, mira't al mirall, Amunt aquesta autoestima i a despertar Catalunya.
1: Molt
0: això ens aniria
1: bé,
0: molt bé. Què diuen els astres, el zodíac?
1: Doncs mira, avui si ets escorpí com tu, diu que és el signe que pot rebre una informació clau. El dimarts algú et pot explicar una cosa que et faci veure una situació des d'un altre punt de vista.
0: Vinga, Ernest. Vinga, aviam.
1: Si ets aquari, com la meva tieta Montse, que és molt fan d'aquesta secció, ets el signe que pot acabar el dia amb una bona anècdota. El dimarts
0: Endavant.
1: Et pot portar un pla improvisat, una situació que no entrava en els teus plans i que al principi sembla una casualitat, però pot acabar sent el moment més important del teu dia. Per tant, molt atent.
0: Esperem que l'anècdota no sigui que es trenqui res la teva tieta.
1: Home, esperem que no. I si ets taura, toca fusta, ets el signe que pot donar un pas important. Una qüestió que portaves dies rumiant pot començar a quedar molt més clara. Tindràs l'empenta necessària per prendre una decisió i deixar enrere alguna cosa que ja et frenava.
0: Ja sabem que els astres, les constel·lacions, tenen un efecte sobre el nostre dia a dia, i el repassem amb la Marc Puga, així com també un hit perquè la gent salti de llit, avui vinculat al Dia Mundial Sense Cotxes.
1: Sí, avui és un hit que li agradarà a tothom, perquè he buscat a Google, avui que és el Dia Sense Cotxes, quina és la cançó més cantada als cotxes, no? Quina és la cançó que més es canta per estadística? I hi ha un estudi que diu que la cançó és, ni la titulo perquè la coneixeu, aquesta.

0: 8 minuts i a les 7 del matí. Queen, Don't Stop Me Now, la cançó, segons Marc Puga, més cantada als cotxes del món.
1: Segons internet.
2: Matina Codina, abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Mulet, bon dia.
4: Ei, bon dia, Catalunya, bon dia, Osona, què tal, com esteu? Dia mundial de què, heu dit?
1: Sense cotxe.
4: Sense cotxes, els que hi ha a la Ronda de Dalt, vols dir, no? Perquè, nano, hi ha un pollastrot que no vegis, tu.
0: Saps què passa? Que la gent se n'ha enterat ara, que és el dia...
4: Ah, clar.
0: I ja estan al cotxe, van tenir una baixada...
4: És el mateix que m'ha passat a mi. Jo hagués baixat en bici, El que passa és que, com que me n'he enterat ara, en fi, he agafat el cotxe.
0: Molt bé, Mulet, escolta'm una cosa. Sí. Quina és la cançó que més cantes al cotxe, tu? Tu cantes al cotxe sota d'entrada.
4: Uau, és una molt bona pregunta, aquesta. Jo canto tots els hits de Rack 105. He quedat bé ara o què?
0: Bastant, sí, sí. Escolta'm, no tenim gaire temps i volem sentir la teva història de cada matí.
4: Vale, doncs mira, és una cosa una mica espessa, però la farem poc espessa, va. Tema prendre decisions. Vosaltres sou gaire indecisos o no?
1: No.
0: Depèn del tema, Cari. O sigui, hi ha temes que em fan reflexionar més que altres.
4: Val, t'explico. Un estudi publicat aquesta setmana al Naturgens ha pogut veure què passa dins del nostre cervell mentre prenem un tipus de decisions. Els investigadors diu que van registrar directament l'activitat cerebral de 6 persones que portaven elèctrodes implantats mentre jugaven a un videojoc, vale? Havien d'escollir si entrar a un passadís on hi havia un cofre o un premi o una bomba, vale?
0: Wow.
4: I total, que van veure que hi havia dues zones properes del cervell que participaven en aquesta decisió. Una estava més relacionada amb acostar-se a la recompensa i l'altra per evitar el risc. Total, que es veu que l'activitat anava d'una zona del cervell a l'altra i anava canviant ràpidament. Sí. Per tant, allò de ho faig, no ho faig, ho faig, no ho faig, és una cosa de que va canviant la zona del cervell. Ah. Una et diu que ho facis, l'altra et diu que no ho facis. Ostres. I al final una de les dues guanya.
0: És una mena de pols del cervell, no? Que guapo, tio, que guapo, el pols del cervell.
4: Correcte. Sí. I... Doncs vindria a ser això.
1: Molt bé.
0: Doncs jo, com que el tinc fregit, directament només s'activa mitja part del cervell, ni una de sencera. Vull dir que a aquesta hora del matí estem una mica dormidots tots plegats, però vaja, Mulet, molta gràcies. Sí. M'agrada que et posis la bata de tant en tant,
4: A vosaltres. Sí, doncs mira, no me la trauré.
0: T'esperem a la ràdio, que avui hi ha croissants, que és l'aniversari de l'Alan Lillo.
4: Epa!
0: Sí, que
4: doncs vinc derrapant ara mateix, perquè si no en quedarà ni un.
0: És més vell que una muntanya i l'hem de gaudir abans no traspassi. Ara tornem.
2: Matina Codina. Només a RAC 105.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
10: Doncs jo només sento la carretera.
9: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
11: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
12: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
11: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Compartir.
15: Descobrir.
14: Viatjar.
15: Riure.
14: 130 milions.
15: Amics.
14: Llocs.
15: Moments.
14: Somnis. 130 milions.
3: en 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
17: Potser aquesta?
18: No, que els pistatxos diu pas tu.
16: O bé aquesta.
19: Diumenge sense drama.
17: I què me'n dius d'això?
19: Segurament t'estimo.
16: Tot i que aquesta altra...
17: M'avorraria sa memòria.
16: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
17: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
16: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
17: Marcos.
16: Els Amics de les Arts.
17: Maria Jaume.
16: Teràpia de Xoc.
20: Com dius?
16: Torna la Mercè de RAC 105.
21: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
22: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
23: 99.536, 99536.
22: Sèrie...
23: 26026.
22: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
24: Univers RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
2: I tu quina ràdio escoltes?
1: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105! Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.
3: I amb un equipasso que tenim aquí a l'estudi, sencer, a tutti pleni. Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Hola.
3: Bon dia, Mar Puga.
5: Hola.
3: La Mar Puga, que cada dia està millor. Bon dia. I parlo de, parlo de la cama.
5: Que era un piropo.
6: Buena que estàs, Marimar.
5: Gràcies, cariño.
3: Bon dia, Sergi Ferrer.
7: Hola, hola.
3: I per molts anys, Alan Lillo.
8: Gràcies.
9: Fixa't, Fa 43 anys naixia, a les 8 del vespre.
3: Quan vas passar?
9: 3 i mig, em sembla.
5: Que mono!
7: Confirmes que els metges pensaven que venies de cul i al final van veure que no, que era la calva?
9: Tu no tindràs croissants.
10: Estàs de calmos.
3: Per cert, parlem del tema, quan arriben els croissants, ja estan per aquí o no, la safateta.
9: Vosaltres què creieu?
3: Que ja els porta.
9: Tenint en compte que sóc un addicte al sucre.
7: Jo crec que els has anat a comprar abans i els has tastat per si de cas estaven bons.
9: Doncs mira, quasi, he estat a punt de fotre-me en algun ja pel camí.
3: Has comprat croissants dels bons de forn o has anat al supermercat?
9: Croissants de forn i napolitanes de forn.
7: Ole!
9: Que sé que li agrada molt al Cert.
5: Oi, gràcies.
3: Acabades de sortir del forn. Doncs escolta, per molts anys...
9: Gràcies, home, estimats.
3: Si algú li vol enviar algun missatge al Lillo...
9: Sí, sisplau.
3: D'aquests d'afecte de carinyo.
9: Sí, sisplau.
3: Jo, per part meva, diré que estic molt content que siguis en aquest equip.
9: Home.
3: I per molts anys més. Celebrar molts més aniversaris aquí cada matí junts seria una cosa bonica, no?
9: Això és el millor regal que puc tenir, home, el vostre carinyo, de veritat.
7: Oh, menys mal, perquè no t'hem comprat res.
5: Qui t'ha felicitat la primera de l'equip?
9: Tu.
5: Vale. Sí.
9: La Mar Puga.
5: No, que ho sàpiga.
3: Escolta, i ho celebraràs o no amb la família?
9: Mira,
3: algun pla, amb aquells
7: bojos,
3: amb aquells salvatges que aneu a tallar troncs al bosc i no sé què feu allà.
9: Doncs mira, amb aquests hem quedat per divendres, però no ho sé, aquest any em ve de gust perfil baix. No sóc molt de celebracions, quan són per mi, saps?
7: Però res, que ens salem ara, que li diem a les noies que no entrin.
3: Escolta'm, mira, una cosa que et podria regalar també, però serà pels oients, són 100 euros, 4 xecs de 100 euros que regalem avui al Matina Codina de la Comerciada Família. Avui tenim concurs amb els oients i és que del 5 al 12 d'octubre torna la Comerciada. Què és això? És la festa del comerç local de Catalunya, perquè s'ha de potenciar els establiments del poble. Serà una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. I per gaudir d'aquesta festa, avui, com deia, regalem 4 vals de 100 euros a Nando, 4 valents.
7: Valents!
3: 4 valents.
7: Són 4 valents, valent, valent.
3: Que podreu bescanviar qualsevol dels establiments que formen part de la Comerciada i per entrar al sorteig ens heu d'enviar un àudio argumentant-nos per què sou vosaltres, per què ets tu.
7: Ostres.
3: Qui es mereix aquests 100 euros, però aquesta vegada hi afegirem una capa més.
5: Quina?
3: Que és que ho heu de dir, o sigui, ens heu d'argumentar o dir per què mereixeu aquest xec de 100 euros imitant un personatge del Matina Codina.
5: Sí,
3: de fet, Marc Puga, em pots enviar aquest missatge que hem rebut
5: fa un
3: moment?
5: Home, sí, tant.
3: Perquè hi ha algú que...
5: Crec que te l'he enviat.
3: Hi ha algú que...
5: Te l'he enviat, fa una estona.
3: Que m'han imitat a mi, pot ser?
5: A tu t'han imitat.
3: A veure. A veure quina percepció té l'audiència de mi.
5: Aviam.
11: Bon dia, matiners. Soc el doble de l'Ernest Codina.
5: Sí.
11: Pues bueno, Codina autèntic. Pues jo me mereixo aquest premi perquè sóc el Senglar d'Osona, el més ben parit. Vinga, matiners, que acabeu de passar bon dia.
3: Em preocupa que la gent em vegi així.
7: Bueno, entre l'Ernest Codina i el Magasero, una miqueta.
9: Li falta vocabulari, perquè l'Ernest parla molt i explica moltes paraules. I paraules molt tècniques.
7: Molt difícils, està bé.
3: Ha imitat la meva versió senglar. Està bé, està bé. Avui no criticarem les imitacions.
5: No,
3: gent. Però, per exemple, no sé, quin personatge li agradaria ser imitat del programa?
12: Per exemple, podríais imitar-me a mi, no?
7: Ostres!
12: No, però estoy de moda.
3: Estás de moda, es verdad.
12: Vuelve la liga.
3: Por desgracia.
12: Hay polémica arbitral. Mourinho, etcétera, ¿no? Así que...
7: Qué bondistas de moda.
12: Sí. Imítame, vale.
3: Oma, parlando a Mourinho, buen día, Mourinho.
13: No, buenos días, será para ti. Yo estoy buscando por qué no nos han pitado penaltis y por qué al Barça sí que le pitan 2 penaltis.
7: Ay, ¿qué feies tanta estona a la impresora d'aquí de la redacció que ningú podia imprimir res?
13: No sé cómo se cambia el tóner. No sé por qué hacen impresoras con tóner. Está imprimiendo ahora, pero estas son las quejas de hace dos partidos todavía. Está para empatar de...
9: ¿Qué pasa, Arquets, tío?
3: Escolta, Déu-n'hi-do, no?, quin regal avui. Feia dies que no regalàvem diners, no? M'agrada regalar pasta directament, perquè tal com està la inflació...
4: Claro que sí.
3: Estan pels núvols, tu.
4: Recogemos el dinero. Es como el euros, euros, dubidú. Si no los quieres, allá tú.
3: No sé si hi ha algun d'aquests establiments que formen part de la comerciada, és una benzinera, però, per exemple, amb 100 euros no omples ni el dipòsit.
7: Ahir vaig estar 35 minuts per posar benzina al Bonari de Barato allà de Gavà. Semblava que estiguéssim a Cuba.
9: Perquè és elèctric, el teu.
7: No, és un Opel Corsa. Perquè ha de ser elèctric. Dic de la cua que hi havia de gent.
9: Ah, val.
7: No quedes molt lent al sortidor, Alan. És el teu cumple, però s'hi entra't una mica.
3: Recordeu, per cert, que del 5 al 12 d'octubre torna la Comerciada, que és la festa del comerç local de Catalunya. Claro. Tota la informació sobre això que he explicat la trobareu a lacomerciada.cat. Lacomerciada.cat, Vinga, un temazo per continuar i de seguida fem la trucada de Montse Interiors i seguim regalant diners.
5: Oh,
3: això sembla, efectivament, sembla un concurs del Carlos Sobera. De seguida, 50 euros per bescanviar a Montse Interiors.

0: discoteca que sona per despertar el país aquí a RAC 105, another show to you.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Després de sortir a la pista de ball, fem una trucada despertó del Pau, a veure si l'agafa. Hola, Pau.
2: Hola.
3: És Pau Comerci?
0: No,
3: no,
0: no, no, no, no, no, perquè aquest en fa nou. Té la teva edat mental, però la física no.
3: Gràcies. Hola.
0: Pau, bon dia.
4: Ja hi som.
5: No respon, no?
0: Bueno, doncs escolta, rebot, no tenim temps per perdre. 902-47-705, aquest és el telèfon del Matina Codina. 902-47-705. No deixarem a l'aire un xec de 50 euros.
3: No,
0: no. Doncs hem de sentir la veu del guanyador. Guanyadora, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Et felicito per la teva rapidesa, per la teva agilitat. Encara no havia dit el telèfon que ja estava sonant, eh?
6: Sí, sí, gràcies, gràcies. Ja estic d'estar des de les 4 del matí.
0: Carai, estem parlant d'una piranya, d'una persona atenta, d'una rateta que estava ja a l'altre cantó esperant que el Pau no agafés el telèfon, eh? A tu et sembla bé això de la grata que un nen de 9 anys no agafi el telèfon i tu t'emportis els 50 euros?
6: Bueno, de tant en tant passa per davant de la gent, no?
0: Sí, home, sí, no, no.
5: La vida dura, tu.
0: Demostres estar molt despert. Digues, digues.
6: Amb educació, per això, amb educació.
0: Sí, home, sí. Oh, sí, sí. Escolta'm, on estàs ara mateix i cap on vas?
6: Però ara sí mateix, estic ara mateix amb una retenció a Sabadell.
0: Ah, però no.
6: I me'n vaig cap a Santa Susana, Malgrat, Pineda i aquella zona per allà que vaig a repartir congelats als hotels i això.
0: Molt bé, molt bé, perfecte.
7: Ostres, fa dos dies estava la meva sogra a Santa Susana.
5: Ostres.
7: Un dels congelats que reparties se l'hagués menjat ella.
0: Sí, t'hauria agradat que en aquests congelats hi hagués alguna substància pertorbadora, no? A cara de la teva sogra. Clar, molt bé.
5: Adam.
0: Doncs, escolta'm, estimat matinero, gràcies per trucar al Matina Codina, gràcies per escoltar-nos, que tinguis un gran dia i una gran tardor, que demà entrem a la tardor, no pengis. Els 50 euros són per tu, entesos?
6: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Fem el que podem. Recomanen, si us plau, i tu, si vols encarregar una trucada, desperta @rac105.cat i assegura't que ens agafin el telèfon, perquè si no, llavors passen aquestes coses que generem frustració i nosaltres el que volem és generar il·lusió.
1: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a Montseinteriors.com. Montse Interiors.
8: Matina Codina. Només a RAC 105.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
14: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvi estalvia't un 20%. I burger mig de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
15: Tornar a la rutina. També té coses bones. RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
16: Proper convidat,
15: Ivan Herzog.
17: Fem-nos el costat que ens faci falta.
15: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
16: i li traslladarà les teves preguntes.
17: Que ballarem amb el record.
15: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
16: Places limitades.
15: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes
2: més a prop que mai.
3: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
2: Gràcies a RAC 105
16: i a Estrella Damm.
5: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
18: 29 de maig del 2019.
5: I el número de la sort, el
18: 6.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
19: Estoy aquí con Juan. Defínemelo eso en una palabra.
20: Apocalipsis.
19: Es el apocalipsis. El apocalipsis.
21: ¿Qué dice?
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. Feel my way through the darkness.

0: Una cançó elèctrica que ha sumat números brutals com a hit de la música electrònica és de l'any 2013 i del disc True del suec d'Estocolm Avicii amb la veu de Loe Black. Això és Wake Me Up. Aquí estem per despertar-te i el que necessitis.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Matina Codina, és l'hora de fer zàping.
0: Ara t'entreguem els àudios de l'actualitat amb el Xavi Cazorla i comencem amb el tema Mourinho.
3: Sí, oi? Perquè encara va cuejar la derrota del Madrid diumenge amb l'Atlético i ahir Josep Pedrerol, aprofitant sempre per parlar dels àrbitres, li va dirigir unes paraules a Mourinho.
4: Y es que el Atleti tiene más colmillo que el Madrid. Que Mourinho tiene que imprimir esas ganas, esa presión, esa intensidad que se echa de menos en el Madrid hace algún tiempo, ¿no? Y que Mourinho todavía no ha conseguido imprimir. Los árbitros, sin duda, estuvieron mal.
5: ¡Quina pausa!
4: Fueron culpables de un partido que ellos cambiaron. Pero a Mourinho le toca mover ficha. Dio mandé. Agitó.
3: ¿Eh? Agitó. ¿Qué vol dir, Josep Diomandé? Agitó.
6: El Atlético de Madrid, prepárame unos...
3: los Kleenex.
6: Los Kleenex y también un... Eso es, unos truenos.
3: Una explosión de esa.
6: El Atlético tiene más... colmillo.
0: Sí, no tornes a repetir exactamente todo lo que...
3: Pero muy interesante lo que...
6: Diomandé.
3: Diomandé. ¿Quién? Diomandé. ¿Tiene más agito?
6: Agitó, vale.
0: No sé, uns editorials cada vegada més fluixets, eh? A més, amb la prova fàcil d'imprimir ganes, imprimir intenció. Ah,
3: no? Imprimir, no, no, impreso, imprimir, no? Como si yo no hubiera impreso el papel.
6: No, has pillado la broma, no?
3: Bueno, no m'he hecho gracia.
6: No s'ha entendido nada, no?
0: A més, vull dir, si ets tan bon entrenador i saps el que han de fer els entrenadors, perquè estàs presentant un programa de tele i no estàs dirigint un equip de futbol?
3: Exacte. Bueno,
6: si todo llegará, Messi está comprando clubes.
0: Ets un cunyà.
6: ¿Quién sabe si yo presentaré o en este sentido... entrenar un equipo, ¿vale?
3: Uy, agito el dato, ¿eh?
7: Agito.
0: Escolta'm, anem al partidazo de la COPE.
3: Sí, perquè ara que deies això de ser bon entrenador, doncs mira, potser a la COPE, Paco González, el partidazo, va tocar una mica aquest tema, no de Pedrerol, sinó de Mourinho, si és bon entrenador o no.
8: No és un ganador, quiero decir, lo fue hace un montón de tiempo, y a mí me recuerda, pues eso, al que se compra ahora un Walkman, porque cuando era joven le gustaba tener el Walkman, ¿no?
9: Tercero en una liga de tres. En Portugal, mucho tiempo sin ganar nada, sin luchar por nada decente, con el United de una Europa League, que eso para en el Madrid no puedes venir con ese aval. O sea, ganador ahora mismo no es, domador, pues para eso es mejor haberle dado el poder a Xabi Alonso. Quiero decir, no necesitas eso, un tío que llora y que saca excusas de todos los lados. Es que me parece que pierde una grandeza el Madrid. Es regalar grandeza, regalar prestigio. Yo...
0: És veritat que els números no l'avalen i que potser sí que Florentino veia una mica el descontrol, que clar, ha fitxat només galàctics, necessitava un domador com aquell, com es deia aquell, el de Circos Leones.
3: Sí,
0: Torrebruno.
3: Torrebruno
10: no lo puedo fichar, porque está muerto. ¿Cómo se llama este periodista de la Copa?
3: Paco González.
10: Paco González.
3: ¿Qué apunta?
10: ¿Qué apunta? Para despedirle.
3: ¿Ah, sí?
10: Vamos a apuntar.
11: Sí,
10: pues ya está, lo vamos a echar. En una semana este tío ya no está haciendo la radio.
3: ¿Cómo debe de ser? Vamos a imprimirle la carta de despido. Ay, se está imprimiendo a doble cara. ¿Cómo se imprime a una cara solo?
12: Jolín, se te acaba el tóner.
3: Se ha vuelto a acabar el tóner. Hay alguien aquí que gasta el tóner en la redacción y luego no cambia el tóner.
13: El padrón, siempre descarga con las fotos una mica raras.
0: Bé, está sonant la sintonía de crims de TV3 porque hem de parlar d'aquest... hipotètic crim, no?, de la família Andic.
3: Oh. Que cada vegada som més a prop del moment en què deixarem de dir hipotètic, eh?, tal com està el pati. És la Maica Navarro i el Tot es Mou donant les últimes informacions del cas Andic, la terapeuta, les excursions, els precipicis i tot plegat.
14: La professora rep un missatge de la Maria Júlia. Què li diu a terapeuta? Escolta'm, a Johanna, sobretot, que no se t'oblidi mostrar al Jonathan els punts del precipici. Per què? No tinc ni idea. Jonathan ja li explicarà.
15: A més, aquesta terapeuta, que pel que sembla té molts pacients, un es pot preguntar quants precipicis estan en aquests moments
5: moltes dels seus pacients visitant per si ha de practicar alguna d'aquestes teràpies, és a dir, a quanta gent ha enviat a zones de precipici, no? Vull dir...
0: és veritat que, que porta grans celebritats a aquesta terapeuta, que es veu que volia deixar el cas en dir, que ho he dit en les últimes hores, que ja, diguem-ne, que veia, si intuïa, s'ensumava que allò era un... bueno, home, un marrón, un problema.
13: Sí. No, no diguis res, que...
7: Un brown.
0: Terapeuta extrema, Cazorla.
3: Sí.
0: Alguna cosa més?
3: Que no, simplement que es veu que l'Andic deien que havia demanat a aquesta terapeuta poder assistir a una altra de les teràpies que feia amb, amb un pacient a qui simulaven que tiraven pel precipici i que es veu, segons diu a les informacions, que el Jonathan Andic va dir, ah, doncs a mi em faria gràcia veure-ho, això. Que també és estrany que tu vagis a una teràpia d'una altra persona. Que a més l'altra persona té esquizofrènia, o sigui, és una mica estrany.
0: A més on està el secret professional, no? Explicant quines teràpies passen amb l'altra penya, no? Imagina't que jo avui m'he llevat trist i truco aquesta senyora i em diu, en què piso trabajas, no? Una planta 1. Sube la 17.
13: Sí.
6: Exactament.
13: Jo puc venir a mirar.
6: A més, si m'ho permeteu...
0: Home, Lluís, bon dia.
6: Què tal, bon dia a tots? Si m'ho permeteu, aquest tema comença a ser ja una mica repetitiu, fa molt temps ja que va passar tot plegat. Al final em sembla que aquest cas haurà de canviar de nom i serà el cas antic.
0: El cas antic.
13: Mira, ai, pobre. Acompanyem a la finestra, Lluís, vine. Sí.
0: Gràcies, Cazorla.
13: Gràcies.
11: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.

0: nostra unió n'ha sortit un fruit melòdic, intens, romàntic, preciós. És estil amb aquestes dues veus que tan bé variden per un cantó, Karol G, més relaxada, al costat de Bruno Mars.
1: Claro.
0: Com el bon vi i el bon formatge a casa a les mil meravelles.
1: Estil,
0: la RAC 105.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: L'estiu, que resisteix a marxar. En parlem ara amb la Mònica Usart. Per cert, bon dia, Mònica.
3: Hola, bon dia. Hola.
0: He llegit també les últimes hores que l'AEMET i diverses fonts diuen que tindrem una tardor càlida. Això m'ho confirmes des de la direcció de meteorologia d'aquesta casa?
3: Els mapes mensuals ens indiquen mesos càlids, però això és que diria que gairebé està passant sempre des de fa anys. Ara. Quan mires les previsions mensuals, gairebé sempre veus la temperatura per sobre de la mitjana. El que sí que veus varia és el tema de la pluja, que el mes d'octubre pinta molt plujós. Molt. Això no vol dir que estigui tot el mes plovent, però sí que podríem tenir episodis de pluges torrencials o pluja més continuada. Ja ho veurem, però en principi marquen força pluja, que coincideix molt amb la situació que estem tenint. Un mar calent després de l'estiu, molt calent, a més. Un setembre que també està marcant temperatures altes, per tant, sí.
0: Ahir, amb els tècnics d'aquesta casa, aquí a l'escala d'emergència, vam estar tenint una conversa cunyada del to, per exemple. Quants anys fa que no us mengeu una castanya amb jersei, per
4: quin
0: exemple?
4: Quin susto, Ernest, tio, perquè de què parles amb els tècnics? Més amb jersei, fas unes coses...
0: Per tots sants, que abans hi anàvem ben abrigat al cementiri, i ara hi anem amb màniga corta.
4: Ara.
0: Bé, les pròximes hores, què ens espera, Usart?
3: Doncs mira, temperatures altes, però no tant com ahir. Ahir vam tenir valors que van arribar als 36,8 graus, al Dover, al Baix Ebre, 34,4, Constantí, un rècord per ser mes de setembre, o a l'Observatori Fabra de Barcelona, 33,3 graus. És la novena vegada que aquest setembre es passa la línia dels 33 graus, quan abans no havia passat mai.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Ja tenim aquí el Pardiqui amb les notícies del dia.
2: Marlo, el Pepe.
1: Està buscant auriculars, el Xavi
3: no,
1: Pardo.
3: No n'hi ha. I penso, com ho ha fet la Mònica? Ho ha fet sense?
1: Sense. Ara el Lillo...
3: La Mònica ho fa sense.
1: Molt amablement li cedeix els
3: gràcies,
1: auriculars.
3: Alan, però tu també necessitaries uns auriculars.
4: No et preocupis, Pardo.
5: Fixeu-vos que la Mar no ha fet el gest ni d'aixecar-se, la tia, eh?
6: Mira, la Mar ha anat fins a la calaixera, coixa com va, amb la cadira aquesta de rodes, o sigui que no diguis coses que no són.
1: Escolta, notícia, ja està, notícia d'última hora... bastant impactant, que és que Donald Trump ha estrenat la seva pròpia televisió, el seu propi canal de tele.
3: Sí, com si, no, com si dirigir un país, com presidir un país com els Estats Units, com la primera potència mundial, no fos prou feina que d'obrir un canal de televisió.
7: Yes.
3: És un canal, per cert, que el podeu trobar. De fet, ni diem canal de televisió, però de fet és un canal de YouTube, no té més.
7: Trump TV.
3: Trump TV. I això és un moviment, és un moviment que s'emmarca en aquesta guerra oberta entre Donald Trump i els mitjans tradicionals, el boicot d'una desena de mitjans que l'han deixat en les últimes hores sense cobertura perquè ell va vetar l'accés a la Casa Blanca de mitjans com la CNN. Per tant, s'ha encetat aquesta guerra.
1: Això, perdona, això és connexió directa amb Trump TV.
3: Amb Trump TV, eh?
1: Sí, ara mateix
3: surt un
1: vídeo Donald Trump en un acte institucional al costat de la Melania.
7: Oh, yes.
1: Es veu perfectament doncs, aquí que hi ha una mica de catering.
5: Com se grava, això, en el vídeo.
1: Una celebració.
3: Sí, sí, més sí. Que Trump, o sigui, seria un Trump 24.
1: Sí,
5: llavors, molt bona.
1: Un canal clarament propagandístic.
3: I van passant doncs, els seus greatest hits i discursos passats, els discursos d'investidura, viatges oficials seus,
7: tot el
3: recepcions,
7: que vols saber,
3: rodes
7: saber,
3: de premsa...
6: Molt bé.
3: No, seria tot el que no vols saber.
1: Jo no sé si estava obert abans, però ja té 3 milions de subscriptors. Ah, no, perquè és el canal de la White House, de la Casa Blanca.
7: Ah, qui us ofereix
3: així
7: el
3: qualsevol.
7: Temps?
3: Qualsevol.
6: Sí.
3: Donald Trump.
5: És en Trump qui us ho diu.
3: Doncs ja està, aquí, si no teniu res a fer, us avorriu, doncs us connecteu i veieu una estona de Donald Trump mentre escolteu el Matina Codina. Més coses, les esglésies evangèliques es disparen a casa nostra, n'hi ha prop de 900, és un centenar més que fa 5 anys, i això vol dir que hi ha algunes ciutats, com Badalona o Girona, on hi ha més esglésies evangèliques que catòliques.
2: El diablo!
3: Per tant, s'està fent sorpasso, i Barcelona, per cert, també està a punt de passar això, que hi hagi més evangèliques que no pas catòlics.
8: A veure, quan triga a haver-hi més mesquites ara?
3: Calli, vostè. No, doncs miri, mesquites sí. N'hi ha molt poques.
1: Un 5% he vist.
3: Un 5%.
1: Sí,
3: un 5%. Aquestes dades estan bé per desmuntar les mentides de canalles com vostè.
8: Són les dades guap.
3: I li he dit vostè, perquè jo sóc una persona respectuosa,
2: ara.
3: No com...
2: Ara.
3: Tu.
8: No em cridis, que em vaig cremar la cuina.
3: Ai, sí, pobreta.
5: Què tindrà a veure?
8: Estic dèbil.
3: No havia empatitzat mai amb una cuina. La guerra entre el govern espanyol i els tribunals ha saltat definitivament pels aires després que el jutge Peinado ha confirmat que envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
1: Bueno.
3: Va ser el moviment sonat d'ahir en l'àmbit judicial, que no, però no va ser l'únic, perquè, sorpresa, o casualitat, no? El jutge Calama, una hora després que el jutge Peinado fes això, doncs va dir, jo també vull. Dóna ara 3 dies a Zapatero perquè justifiqui l'origen de les joies que li van trobar al despatx i, a més, imputa les filles, que hauran de declarar a finals de novembre.
9: ¿Y dónde está el problema? ¿Lo dices como indignado?
3: No, està... només trobo que és molta casualitat que un cop més Pedro Sánchez fa un viatge internacional que ha de participar a la cimera de les Nacions Unides i... Pam, el jutge Peinado...
5: Baixa de l'avió, activa el modo avió, desactiva això i pam.
3: Mira, querella que te crió.
10: Oye, voy a hacer un vídeo de las mejores canciones para la entrada del otoño. ¿Qué os parece?
6: Sí, vale.
10: Pongamos un TikTok.
5: Molt bona idea.
3: Ja està, molt bé. I dir-vos simplement que el Constitucional avui comença a debatre l'aplicació definitiva de l'amnistia parlant del recurs de Jordi Turull.
1: Xavi Pardo, moltes gràcies.
3: A vosaltres, guapos.
2: Pardo!
11: REC 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts.

0: Vine a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
2: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
3: Únic? S'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
7: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: La gamma Gilia Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
10: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
11: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
10: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
11: catalunyaplans.com.
12: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
13: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
12: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
13: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
12: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
14: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: Ven a Ocasión Plus.
17: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
18: Doncs vés a Mr. D.
17: Mr. D?
18: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
19: Vinga, seguim governant aquest matí de dimarts a RAC 105. Anem de festa i empalmem o què?
20: Sí,
19: avui podríem anar a Tarragona, eh?
20: Uau,
19: sí, perquè si aquest estiu us heu quedat amb ganes de ballar, aquesta nit a Tarragona, a Santa Tecla, arriba la gira 100.

0: Francolí del revés a partir de les 11 de la nit. Apunteu-vos-ho bé aquesta nit, va. Torna a la gira 105, una festa amb l'autèntica identitat d'aquesta ràdio per fer embogir l'empalmada Santa Tecla Tarragona. No us la perdeu!
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Home, m'ha dit el Mulet que a primera hora del matí la xarxa viària anava plena com un ou. Continua el pollastre. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada de dimarts. A hores d'ara, doncs sí, amb força intensitat, sobretot a la Ronda de Dalt, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Gervasi en sentit nord, que ja reobre el carril que tenia tallat, però continua amb cues ara ja des de Cornellà en sentit nord. També tenim retencions habituals al Vallès, on hi ha lentitud intermitent per la C58, ja des de Terrassa cap a Barcelona. A la AP7 en sentit sud hi ha retencions de Mollet fins a Barberà del Vallès. Al Besòs tenim cues sobretot en tot el nus de la Trinitat, que complica la circulació també a la Ronda Litoral. I finalment, el Llobregat, doncs retencions també en direcció Barcelona per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així?
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.

0: És que esteu escoltant el Matina Codina i aquesta melodia fantàstica, tremenda, que connecta amb la nostra sensibilitat és l'Àlex Warren.
1: Warren! Vamos, levántate ya! Sube esa pared, Warren!
2: Què ha passat?
3: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: 3 minutets i 3 quarts de 8 del matí, el programa més estrany de la ràdio. Avui et proposa guanyar uns xecs de 100 euros per gastar-vos a la Comerciada. Opa! I és que del 5 al 12 d'octubre torna a la Comerciada, amics! Què és això? Què és això?
2: Aviam, què és? Informe'ns, l'Hisenda.
0: No, a veure, cal potenciar el comerç local de Catalunya i això és una festa doncs, dedicada precisament a aquesta qüestió. Serà una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat amb un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya.
2: Correcte.
0: Catalunya.
4: Oh, vaja.
5: Fisca lliure.
0: I per gaudir d'aquesta festa, avui regalem, com deia, 4 vals de 100 euros que podeu escanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada. I per entrar al sorteig ens heu d'enviar un àudio al 608-717-141, 608-717-141.
3: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Argumentant perquè sou vosaltres els que mereixeu aquests 100 euros. Això sí, heu d'imitar un personatge del Matina Codina, el que us agradi
2: molt
0: més.
2: Bé,
0: o el que
2: sapigueu
0: imitar.
1: És bona.
0: Vale. A veure si la gent ho està fent bé, això. Hola, bon dia.
6: Bon dia, Matina Codina. Sóc en Peter d'Holanda. Ja, doncs si fos el meu últim dia a la Terra...
0: M'he equivocat.
7: Bon dia, matiners. Sóc el doble de les Nils Codina. Pues bueno...
0: Perdoneu, és que ja l'hem escoltat, aquest. Anem a aquest, ara sí, eh?
8: Bon dia, Matina Codina. Sóc el Josep de Barcelona. Bueno, jo crec que em mereixo aquest val de 100 euros perquè jo puc assegurar que em gastaré fins l'últim cèntim en producte català.
0: Ara. Sí,
8: i una frase típica del vostre programa és... És que tot està ple d'idiotes!
2: Escolta, està molt bé aquesta frase que la vaig dir jo i em sembla que l'ha reproduït perfectament. És que està ple d'idiotes.
1: Però ja dic que està tot ple.
2: Clar, és veritat, ell ha dit tot.
4: Jo en aquest sentit
2: ho dic directament, dic que està ple d'idiotes, però em sembla bé per la iniciativa.
1: Vale, Toni.
2: La imitació...
0: Vaya xapa estàs fotent, no?
2: Meva del doble Premi Ondas.
0: Vale. Escoltem més matineros que volen 100 euros per la Comerciada. Bon dia.
9: Hola, bon dia, i sóc el Sergi i em mereixo el premi perquè aquesta és la pitjor imitació del Sergi que es pot fer, vale? Vinga, adéu.
0: Home, li ha faltat cridar i faltar respecte a algun col·lectiu, no?
1: Sí, mira que és fàcil, has de cridar molt perquè no es noti que no està fent gràcia el que dius i insultar els companys de feina.
10: Però tenia pene torcido, eso s'ha visto.
4: Que s'han de torçar el penis.
0: Ah, mira, tranques i barranques també són molt imitables.
11: Ah, claro que sí, estamos de moda en el hormiguero. Somos líderes cada noche.
10: Somos tendencia.
11: Ayer estuvo Ferran Torres con nosotros.
1: Nos da igual, hormiga.
4: Ya, qué guapo.
12: Oye, buenos días, compañero. Pues yo quiero el cheque de 100 eurillos para gastármelo en ropita para mi niña que van a ser aquí poco. Venga, Santiago, échame una manilla. Mete mano ahí y haz un poquito de tongo para este premio. Venga, guapos.
1: Yo pensaba que era la marpuga.
13: ¿Pero por qué es esa raza al final?
14: Es Tridili.
13: Ha dicho, venga, guapo, como si fuera yo Tridili.
0: No dice.
13: Y va a tener un hijo. Eso no soy yo. Qué farso, hombre. Yo no tengo hijo.
2: Da un fez, ¿no?
13: Me parece.
2: Pues limitaba bien. Estaba bien limitado.
1: A mí me agrada.
13: Era gracioso. Es verdad que era gracioso.
0: Sí. También me agradaría hacer una crida para evitar cualsevol de los otros personajes.
11: Y tanto. Por ejemplo, el Francesc Mauri. Es una muy buena imitación.
0: Hola.
1: Acudit a la Marta, que molt llarg.
4: Home!
0: No el posarem, aquest.
4: Un àudio de 3 minuts.
1: Per què no el posarem, Arte?
0: No, perquè mano jo.
4: Ope!
0: Sí, fàcil. El Maurinho, també, el Maurinho, podem fer.
13: No me va fer gràcia que alguien vaya a imprimir una imitació mía, no le veo la gràcia.
15: Escolteu, a la porta, perquè no, perquè estem de moda en el Barça i això és una festa, i la imitació també ho ha de ser.
1: No t'ha tocat ningú, de moment.
0: 608-717-141. Guanyeu 100 euros per la Comerciada. Tota la informació a lacomerciada.cat del 5 al 12 d'octubre, la festa del comerç local de Catalunya.
16: Escolta, a mi em faria molta il·lusió que algú també m'imités a mi, perquè jo fa molts anys que em dedico al tema de la televisió i de la ràdio i sempre envio molts records i faig molts minuts de silenci, crec que seria bé. No,
1: No vagis més a veu que vindran els dofins.
16: Algú m'imités a mi.
14: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
0: 13 minutets i les 8 del matí.
14: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: Què desperta més que la cançó Boomer?
14: Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
0: Hola! Hola!
1: Hola!
0: Avui...
1: Hola! Hola!
4: Hola! Tenim 3 anys, de veritat.
1: És que era una cançó que me la sabia.
0: Se'ns va demanar que rebaixéssim la mitjana d'edat fent aquest programa, però no sé si cal arribar als
4: 5
0: anys de mitjana.
2: Clar, clar.
0: A veure, Lillo, avui és un dia gran pels fans d'una mítica sèrie de televisió.
2: Exacte, no és només el meu aniversari, també és l'aniversari d'una sèrie de tele que es va estrenar tal dia com avui de 1994.
1: Oh, wow!
2: Sí, era Friends amb aquest tema dels Rembrandts que recordem avui a la cançó Boomer. I'll be there for you! Oh, yeah.

0: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: Seguim al matí a Codina. 9 minuts i les 8 del matí. Estem nerviosots aquests dies aquí a RAC 105 perquè estem a punt de viure un dels grans esdeveniments de la temporada, que és de cop reunir-nos altra vegada a l'Avinguda Maria Cristina Barcelona per celebrar la Mercè de RAC 105. Efectivament, això serà aquest divendres, 25 de setembre, en aquest espai mític, emblemàtic de Barcelona, amb l'actuació dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. La flor i nata, quin cartellàs, mare meva, un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Aquest divendres, des de 8:45 del vespre, entrada lliure a l'Avinguda Maria Cristina. Torna a la Mercè de RAC 105 i en bon temps que ho farà, que ja ens ho ha assegurat la Mònica Usar. Tot això amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness, Veolia, i espera't perquè hi havia més gent que... Sí, Santanderès Music.
2: Ahí está, vale.
1: I me n'estic deixant un que el diré després. Perdoneu.
3: Samboy Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
1: És que ens van enviar un mail ahir.
4: Hi ha moltes coses que no entenc!
1: Galetes Birba també col·labora i els nostres amics de Veolia.
5: Home, ara som tots. Ara la canyeta.
1: Escolta, tenim més patrocinadors que un festival de cinema, eh? I és que La Bola Negra ha fet un altre pas de gegant en la carrera cap als Oscars. La pel·lícula de Los Javis ha rebut un nou reconeixement internacional. S'han dut el Premi del Públic al Festival de Cinema de Toronto, Sergi Ferrer.
5: El festival de què, Ernest?
1: De Cinema de Toronto.
5: De Toronto?
1: Sí.
5: La Toronto?
1: Sí.
5: Però per què hi ha tants festivals? Per què Toronto té un festival de cinema? No. És que no ho entenc,
1: papa,
5: perquè... Si sempre van els mateixos, si són els amics de la Marfuga.
6: És veritat, tot.
5: A mi, no sé, nois, com ho veieu vosaltres, però a mi donen premis normals. Millor actor, millor actriu, millor pel·lícula. Perquè a vegades... Millor muntatge. Home, se suposa que la persona que munta la pel·li la farà per ordre, no? No sé què estem valorant aquí.
1: Ara, ara.
7: Estic d'acord.
5: És que hi ha més premis que persones a premiar, Ernest. Em
1: sí,
5: sembla
1: senyor.
5: Més difícil que et premin que no que surtis sense res per un tema estadístic. Premis que no interessen a ningú. Hi ha més gales que premis, o sigui, hi ha més gales amb premis que persones mirant la gala. Això passa als Gaudí o als Gondaca.
1: Ara.
5: Una altra cosa que no m'agraden de les gales. Si la teva pel·li té 25 nominacions, però no té cap premi, qui ho ha fet pitjor? La pel·li o els que decideixen les nominacions?
1: Ostres,
5: perquè t'has equivocat clarament. Cállate, hormiga, que estoy hablando yo. I què vol dir actor revelación? Què és aquesta merda que t'ha dit? Quan ho faci bé del tot, m'avises també. Que estem premiant.
1: Clar, clar.
5: O ets bon actor o no ets bon actor.
1: Bueno.
5: I les dades aquestes per omplir. És que és la tercera pel·lícula amb més nominacions del públic des que hi ha el Festival de Lourdes. I què? I què passa? I tot, Mar, ho sento,
6: què?
5: I tot no pot ser l'avançala d'alguna cosa.
1: Exacte.
5: Els Globus d'Or, que són l'avançala dels BAFTA, que són l'avançala dels Emmy, que són l'avançala de què? És un peix que es mossega la tita. I la catifa vermella és la mateixa sempre o la van canviant?
1: Ah, bona aquesta.
5: Per què on la guardes?
1: Són cares, eh?
5: Sí. I quan parlarem... Baixa'm la música, sisplau.
2: Oh. Quita esto. Quítalo. Vinga. Vale.
5: Quan parlarem dels curtmetratges, Ernest? Si la teva història es pot explicar en 3 minuts, no és una pel·lícula, és un reel d'Instagram. Directors gandulls! I ja per acabar, si sou directors de cinema, això de que aneu a una gala i digueu no, per mi el premi és estar nominat.
1: Oh,
5: no, el premi és el quedar primer.
1: Vale.
5: I que et donin el Globus d'Or o el que sigui. Ja estar nominat no és un premi.
2: Sí, senyor.
8: Otro día que no rima.
2: Sí, no sé ni una gràcia.
1: I a més et dic una cosa. Això ja és un altre bloquete. És un altre...
8: És un bloquete.
1: Monòleg del Sergi Ferrer.
8: Sí.
1: El tema dels discursos, eh?
6: Reunió.
1: El tema dels discursos de 10 minuts que no interessa ningú i aquells aplaudiments de 25
5: sí,
1: minuts.
5: Sí.
1: Fem-nos-ho mirar.
5: Digue'm tu si cal un sí. premi a Toronto.
1: Exacte.
5: Què hi ha a Toronto?
1: No sé.
5: A Toronto no hi ha res.
1: La torre aquella, no?
5: Ah.
9: Sí, mira, ara t'explicaré una cosa. Tu saps què és el que es veu des de diguem-ne, la torre més alta de Toronto?
10: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts a Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Samboy. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Samboy, motor de la mobilitat sostenible. t'esperem per la setmana de la Mercè. Vine!
0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Hola, sóc la Iaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal hi som. Moltes gràcies.
11: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
12: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
13: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
15: What up, it's Miley.
16: Not Fake Cyrus.
15: And this is my new song.
16: Bass Persuades.
10: Matina Codina.
17: El millor que pots escoltar.
10: Camí del Matadero.

0: activitat, la Miley Cyrus s'hauria amansit, però no hi ha manera de calmar aquesta fera. Ha tornat amb més força que mai amb un nou treball de títol homònim amb aquesta cançó que es diu Bass Persuades. Efectivament és persuasiu, estimulant, bonic per començar una nova hora. És la Miley! Hey! Passa un minut i mig de les 8 de matí d'aquest dimarts, dia 22 de setembre, i arrenquem una nova hora, RAC 105, al matí a Codina, amb l'esperit de superació, el surrealisme, l'alegria i el bon humor habituals. Home, ja que no ens podíem quedar al llit, no? L'alternativa és venir aquí i muntar una bona festa, sí o no, companys?
1: Evidentment, res.
0: Per cert, que avui tornarà a fer calor. Sí que ha dit la Mònica que retrocedeixen sensiblement els termòmetres, però al migdia caloreta, eh? Màniga curta i pantaló curt.
2: Correcte, i tant. Compte amb l'alta temperatura, no hi ha baixada de moment, veurem en les properes hores.
0: No has afegit cap contingut de valor extra.
1: No.
0: I tant. Per això saludo ara el Xavi Cazorla, bon dia.
3: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
3: Que si algú a l'escola els diu que el Madrid perd per culpa dels àrbitres, els hi han d'ensenyar el gràfic amb la distància del que corren els equips de la Lliga Espanyola. El que corre cada equip per partit. Una classificació que lidera l'Elx amb 105 quilòmetres.
1: Ah, sí?
3: Nosaltres, 105.
1: Darrere la pilota, no?
4: 105.
3: Més o menys. Seguit del Barça, que és el segon de l'equip que més corre de la Lliga, amb 104 quilòmetres correguts, dels quals 90 els deu fer Rafinha sol.
2: Que n'aprengui.
3: Molt bé, però sí. I direu, i el Madrid què?
0: Què?
3: Doncs
0: Madrid,
3: dels 20 equips de la Lliga Espanyola, el Madrid és l'equip que menys corre. Zero sorpreses, amb 83 quilòmetres a 20 del Barça.
0: S'ha de treballar més, eh? Per tant, no és culpa dels àrbitres, eh? Potser no estan una mica ganduls.
3: No, perquè com l'àrbitre nos expulsa jugadores, tenemos menos jugadores corriendo, entonces sumamos menos.
2: El Madrid no fa tiqui-taca, fa taca-taca.
1: Molt bona.
2: Ah, sí, obre't una ampolla de cava,
0: collons. No, però per què?
2: Home, per recudir que acabo de fer.
3: Que per cert, l'Espanyol en aquesta classificació és vuitè, amb 93 quilòmetres corregut.
2: Ho havies de dir. Hagués estat el tercer i no ho he dit. Però com és el vuitè, hem de fer menció de l'Espanyol.
3: No, i a més, ni així ens classifiquem per l'Europa.
1: Però per què ha de ser dolenta la dada? És que us ho preneu tot malament.
3: Sí, però esclar, per això som d'Espanyol.
1: A mitja taula, com esteu vosaltres.
0: Hi ha una síndrome d'inferioritat que us heu de revisar.
2: Perdona, hi ha molt retintint en aquest comentari del cabezón.
3: A més, ha dit 93 i ara 98 quilòmetres. S'ha doblat 5 quilòmetres.
1: Això és perquè és tonto.
0: Bé, en qualsevol cas, aquella màxima que el rendiment té a veure també amb l'esforç i el treballar, doncs queda palesa amb aquesta informació que ha fet el Xavi Cazorla.
3: L'Elche va tercer per la cua i és el que més corre.
0: És veritat. No només has de córrer, has de passar bé la pilota.
1: Estaves intentant colar-nos una mica de coaching aquí, els quatre.
0: Si no, es diria atletisme, no?
3: Ja.
2: Atletisme.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
5: Hola.
0: Passats. A qui dediquem avui el programa?
5: Doncs el Ferran Torres. Ole!
3: Ei!
0: Per guapo o què?
5: No, encara millor.
0: Per traïdor. No.
5: Oh, van a l'Hormiguero, doncs és igual. Ha passat una cosa a les últimes hores que ho canvia tot.
0: Al tanto.
5: Anem a recapitular una miqueta, per qui no ho sàpiga, entre, per exemple, la gent com la Marc, que li és absolutament igual al futbol.
4: No, però el Ferran no.
5: Aquest tio va marxar al PSG i va deixar enrere la seva etapa al Barça, on va disputar 207 partits amb 65 gols, 22 assistències. Va guanyar 3 lligues, una Copa del Rei, 3 supercopes d'Espanya, suposo.
2: Ai, mi madre.
5: Doncs ha passat una cosa.
4: Què ha passat?
5: Avui... com si es tractés d'un exnòvio que està superant algo i està deixant enrere una etapa.
2: Ai, què ha passat?
5: Ferran Torres, al seu Instagram, a les bombolletes amb les històries destacades de cada cosa que ha fet, la selecció espanyola, el PSG, el no sé què, la bombolleta que explicava tot el seu recorregut pel Barça ha desaparegut!
2: Què?
5: S'ha carregat les històries destacades referents al Barça.
2: Alà!
5: Ens ha eliminat de la seva vida. Això ha passat pàgina.
0: No ens ha superat, i et diré una cosa, nosaltres ja l'estem oblidant, sí o no? Excepte la Marc Puga, perquè el tio és sexy,
4: és
0: no?
4: Que és l'únic que m'agrada el futbol, abans era el Piqué i ara és el Ferran.
2: Digue una cosa, ja ens el trobarem a la Champions, aquest malparit. Aquest i el Messi.
3: Sí, d'aquí a 3 setmanetes,
0: el Messi a la Champions?
3: El Messi,
0: el Messi no te'l trobaràs a la Champions. Marc Puga, bon dia.
4: Bon dia.
0: A part de la cara de Ferran Torres, quin altre motiu has trobat avui per despertar-te, per llevar-te i venir a la ràdio
4: avui,
0: a Paticoja?
4: No, avui estic especialment contenta perquè... Sí, perquè és una notícia relacionada amb el punch.
1: El Punx és el Punx.
2: És el mono
4: clar, no sé si recordeu aquell mono bebé que la mare el va abandonar, que es va aferrar un peluix, que allà al zoològic el van cuidar molt. Us porto la notícia del dia, que jo, bueno, estic feliç des que m'he llevat, i és que el Punx... Sí. Tindrà un llibre. O sigui, han fet un llibre de la seva història. Més o menys. O sigui, han fet un llibre de la seva història allà al Japó. Es publicarà el 26 de novembre.
0: L'ha escrit ell?
4: No, home, no. Li han fet fotos.
5: No, l'ha dictat només, ell no sap escriure.
4: Hi ha moltes imatges, és tot el procés del Punx, el seu creixement personal. Surt amb el peluix, és moníssim. I es titula, atenció, aquí ve el títol, Gambare Panchico.
2: Oh, m'encanta.
1: Calleu.
5: Calleu.
4: Zaru, no. Seicho Monogatari.
1: I tot seguit.
5: Però què està en idioma, mico?
4: Gambare Panchico Zaru no Seicho Monogatari, que és el títol en japonès.
1: Ha dit mono, per la paraula.
4: És el títol en japonès, que vol dir Ànims Punx, la història del creixement d'un petit mico.
0: És la pitjor promoció que s'ha fet mai d'un llibre, eh?
2: No. Jo me'l compraré.
5: Ara
2: vés
5: a la casa del llibre i demana'l.
1: Se llama el libro Panchito.
4: Jo me'l compraré.
0: A l'Alillo.
4: Sí, pone Panchi.
0: Gràcies, Marc. A l'Alillo, bon dia.
2: Bon dia.
0: Per molts anys.
2: Gràcies, gràcies. Moltes gràcies.
3: Te invito avui... lo que quiera la whiskery Adam.
2: Ah, sí?
3: Avui tienes barra libre.
2: Escolta, doncs, parlem-ne.
0: Bé, l'Alan, que avui fa 43 anys, ha portat croissants, però jo no els veig encara.
2: No.
0: No sé on són.
3: Què passa?
2: Aviam, home.
1: Porta una hora dient, els trec ja, els trec ja.
5: Sí.
4: Pues, per mi ara ja és hora.
2: T'imagines que no en tingués?
5: Vas allargant-ho fins demà. No,
0: series acomiadat directament.
2: Ara, sí, eh?
0: Sí, home, sí.
2: Ara.
0: Bueno. Et saltaries una norma fonamental per treballar aquí.
5: Ara, sí, sí.
0: Bé, escolta, de moment, tria'ns un personatge per explicar l'acudit del dia.
2: Mira, saps qui està preparant els croissants?
4: Sí.
2: El Carlos Arguiñano, que vol explicar un acudit.
5: Home,
2: buenos días, qué placer andar en la cocina. Qué gozada de pensar en lo que viene después. Tu vida...
5: Són idiotes tots.
2: He cantat encima una música que no era, però que encara havia cantat.
0: Anem amb l'acudit, Carlos, sisplau,
3: Carlos,
0: que no tenim tot el matí.
2: Dos amigas. Dice, ¿cómo te llamas? Dice, Oreo. ¿Y tú? Y dice, María. Dice, coño, como las galletas.
5: Clar, perquè la primera es diu Oreo, que és un nom molt més de galeta que Maria.
4: Però Oreo no es diu...
1: Perquè no es diu Príncipe, Olu.
5: Es podria haver dit Tosta Rica,
1: Chocoguay.
0: Gràcies, Carlos, gràcies.
2: Agur.

0: artista que cotitza a l'alça i que ens estimem molt aquí a RAC 105 és el Nil Moliner, amb Mi Religión, un Nil Moliner que no fa gaire va venir a un 105 confidencial de RAC 105 que amb la rutina torna ja a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.
1: Que guapo que és Nil Moliner.
0: Els teus artistes preferits tornen al 105 confidencial i el dimecres 30 de setembre punta aquesta data, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana. És Ivan Herzog d'aquí, de Catalunya.
2: Olé.
0: Que canta cançons tan boniques com aquest Et prometo, i el podreu venir a veure a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Si vols venir, entra a rac105.cat, omple el formulari, escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlarem amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal i respondrà les preguntes que li hagueu fet si us heu inscrit al formulari. Dimecres 30 de setembre, RAC 105 i Estrella d'Am. T'apropem, Ivan Herzog. Cazorla, parlem ara de qüestions familiars.
3: Sí, perquè una reportera va enganxar pel carrer una senyora gran i li va preguntar així una mica doncs, el típic tema de familiar, com es porta amb les seves fills, i la senyora no es va tallar ni un pèl.
4: Nada, soy totalmente feliz. Mis hijas hace 20 años que no me hablan. Que lo vean, que lo vean. Pero allá ellas se lo pierden. Ya nada, no van a heredar nada. No os molestéis en volver porque no vais a heredar nada. Esto sería maravilloso que lo vieran. Ay, cómo me gustaría. Pero tengo un marido, el segundo. Como se muera este que tiene Parkinson, en cuanto os casque voy a por otro.
5: Joder. Quin partidàs, la senyora.
0: Escolta, ni un pèl de llengua, aquesta senyora.
3: Sí, sí, quan la mesura que la va sentint, pensa, ostres, les filles, tu, que males persones, i quan acaba la senyora dient que se'n va buscar un altre marit, dius, doncs igual tenen raó.
0: Aquí ens falta informació, que és saber per què les seves filles van desaparèixer fa 20 anys i no li parlen.
6: Exacte.
0: Potser un excés de sinceritat, no? Però no, potser que aquesta dona n'és massa de cara barraca.
2: Correcto.
0: No, a més a més, mira la càmera com mostrant tots els avaloris que té, no? Va vestida, va molt ben guarnida, es veu que porta avaloris de caler llarg, no?
2: De
0: 21 botons, volem dir, mireu amb què m'he convertit, toco panoja i no veureu ni un euro.
5: Re,
2: uf!
5: Bueno, i us foteu.
0: Doncs amb aquest bon rotllo familiar fem una pausa. Tornem de seguida al Matina Codina. Bon dia. Adéu!
7: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
9: Mm-hmm.
8: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
18: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així.
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Matina Codina.
25: Hi everyone, it's Teddy Swims.
26: Teddy.
25: Swim.
24: El programa més surrealista de la ràdio.
1: ràdio matinal. A RAC 105.

0: veu particular, singular, que l'ha convertit en un artista únic. Estem parlant d'un home que des d'Atlanta ens ha robat el cor aquí a Catalunya amb cançons com Lose Control o The Door. El més nou es titula Miss Know It All i sona per despertar-te. Ja sabeu que som un concentrat d'energia matinal, però també donem informació a part de molta tonteria.
1: Les notícies parents.
0: Bé, un dels que encapçala aquesta bogeria és el Xavi Pardo. Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Com esteu?
0: Que barreges molt bé el que és el rigor amb...
2: Bueno, justet.
0: Amb aquest to pallasso.
2: Rigor justet.
0: To pallasso. Bé, atenció, parlant de pallassos, perquè Donald Trump ha posat en marxa la seva pròpia televisió.
2: Sí.
0: És una de les notícies del dia. Ens ha agafat amb el peu canviat, eh?
2: Sí, no en teníem prou amb la seva pròpia xarxa social, amb Truth Social, que ara també té el seu canal de televisió. És un canal de YouTube que es diu Trump TV i que emet sense interrupcions discursos i anuncis del president nord-americà. És un moviment amb el qual el líder republicà intenta esquivar el veto de les grans televisions i diaris dels Estats Units,
3: oh, yes,
2: que li estan fent boicot justament per protestar per un altre veto, el de la Casa Blanca, que impedeix a la CNN, a MS Now i a Politico accedir a la Casa Blanca i, per tant, informar sobre l'actualitat del govern
3: nord-americà. Ja us podeu subscriure i donar-li a la campaneta.
0: I això és això és perquè no l'ensabonen, no? Perquè diuen la veritat, no? Tot i que el Donald Trump diu que només fan que propagar fake news sobre el govern de Trump, no?
2: Que per Trump és el mateix. Com que no informen com ell creu que haurien d'informar, doncs diu que són fake news.
3: Llavors
2: ha vetat l'accés a la Casa Blanca d'aquests tres mitjans.
3: Fake you!
2: Per de CNN, MS Now i Politico. I en solidaritat hi ha altres mitjans que s'hi han sumat i que estan fent boicot a la informació de la Casa Blanca, entre ells el Washington Post i fins i tot la cadena Fox News, que és de la corda de Donald Trump.
4: Ah, però si és l'intereconomia d'allà.
2: Exacte, imagineu-vos com ha de ser la cosa, com perquè fins i tot Fox News faci boicot a l'actualitat de la Casa Blanca.
0: T'he de dir que ara mateix tampoc estaria trencant el share. Trump TV té 1.100 espectadors connectats en un discurs una mica aleatori.
4: Crec que tenim més gent nosaltres, no?
0: Sí.
2: Bueno, allà és de nit, no? Allà, clar, el públic potencial, sobretot d'Estats Units, doncs ara dorm.
0: Vinga. Més notícies a aquesta hora del matí. Ofensiva judicial contra el govern espanyol.
2: Sí, perquè ahir, coincidint, això us dono el context perquè vosaltres mateixos decidiu si és casual o no. Ahir, d'una banda, hi havia Carlos Mazón compareixent a la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés, per tant, una informació que potser ens convenia tapar, i d'altra banda, doncs, començava el viatge oficial de Pedro Sánchez a Nova York, on avui ha de comparèixer, ha d'intervenir a l'Assemblea General de Nacions Unides.
0: Bé.
2: Doncs coincidint amb tot això, surt el jutge Peinado ahir i decideix, doncs, que envia Begoña Gómez a judici. Per tant, la falta encara posar-hi data, però ja sabem que s'asseurà al banc dels acusats i que la jutjarà un jurat popular per malversació i per tràfic d'influències.
5: Està molt bé. I com si no fos prou,
2: no havia passat ni una hora des d'aquest moviment del jutge Peinado que el jutge Calama se suma a la festa i dona 3 dies a Zapatero perquè justifiqui l'origen de les joies que li van trobar al despatx i, a més, imputa les seves filles i les cita a declarar a finals de novembre.
0: A veure com acaba i què s'inventa també Zapatero. Per cert, Mazón va dir alguna cosa destacada perquè em sembla que no va obrir la boca.
2: Que no té la culpa de res, que prova d'això és que doncs, no està imputat, que hi han judicis en marxa per la Dana i que cap jutge no l'ha citat a declarar com a imputat.
3: No, hablemos de Zapatero.
0: Segurament aquesta hora està ja al Ventorro doncs, fent una sobretaula, d'esmorzar de forquilla. Per cert, si us trobeu malament, podríeu tenir Covid.
4: Ostres!
0: Ho dic perquè el Centre Espanyol d'Epidemiologia alerta que s'estan detectant més casos de Covid que de grip.
6: Tres al final, o casos aislados, nada más. No hay que preocuparse.
2: Una almendra o dos. Això jo crec que s'acabarà produint una substitució i al final acabarem deixant de tenir grip i ja només hi haurà Covid, no? Perquè l'augment de casos que estem detectant ara coincideix amb l'inici de curs, amb la tornada a la feina i sí que hi ha casos de grip, però n'hi ha molts més de Covid. I els col·lectius vulnerables ja poden demanar cita per vacunar-se. La campanya comença el 5 d'octubre.
3: Ai, els peluts, i tant.
2: Els peluts no.
4: Vulnerables.
2: No sé, vaja, si el teu avi és molt pelut, doncs sí, el pelut de casa.
0: Està sonant Somos los Pipi Caca perquè, perdoneu, hem de parlar de vàters. Alerta si sou dels que quan us asseieu a la tassa us hi podríeu estar hores.
2: Ui, sí, doncs perquè hi ha una informació que m'ha creat atenció. L'alcalde de Nova York ha anunciat que inaugurarà 17 nous lavabos públics a la ciutat. Això està bé, perquè falten lavabos públics a les ciutats. Però aquests tindran un temps limitat d'ús, que serà 10 minuts.
0: Com les terrasses, com les terrasses de Barcelona.
2: Els podràs fer servir 10 minuts. L'alcalde diu que els lavabos públics no poden ser un lloc per perdre-hi el temps mirant el mòbil, i que per això al cap de 10 minuts la porta del lavabo s'obrirà automàticament. Que clar, jo pensava, no sé què és pitjor, que es quedi tancat automàticament i tu et quedis allà presoner fins que arribi algú altre, o que directament s'obri.
0: Hi hagi youtubers, instagramers allà boiers captant aquesta instantània.
4: Lo guapo seria que s'obrís el sostre i en plan seient acceptable d'un cafa i que sortís...
2: Inspector Gadget, no?
0: Depèn de la gravetat de l'apretón, 10 minuts són pocs.
5: El Cazorla no en té ni per començar.
7: No. Només m'he fet Twitter, llavors falta Instagram i llavors falta cagar.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, guapos.
0: 4 minuts i 2:15 del matí.

0: estem parlant d'un home que és un autèntic generador de terratrèmols i contribueix a fer aquest programa més enèrgic i més despert que mai. Ugel, intractable, amb la veu d'Ultranaté, una mítica cantant que intervé en aquest Moving to the Sun. Parlant de sols, bon dia, Mònica Bosart.
1: Hola, bon dia.
2: Oh,
1: mare de Déu.
3: Que es facin un petó.
0: Nois,
1: que es facin.
4: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Podem portar a analitzar aquest cafè que surt d'aquí de la baixa.
5: Quan la gent ens pregunta els bolos i tal, el que dieu, ho teniu tot escrit, improviseu una mica. Això, per exemple, és improvisat.
0: Però és veritat que...
1: T'imagines que estigués escrit?
0: Que aquest ambient pertorbador que pot escoltar la gent s'ha començat a notar una mica més des que us heu menjat els croissants aquests de l'Alillo. Això és xocolata.
6: Em sembla que sí. Pel preu, crec que sí.
0: Perfecte. Bé, Mònica Usart... No, a veure, et deia allò de sol perquè ets un solet, això ja ho sap tot Catalunya, Catalunya, però també perquè fa molt sol. De fet, crec que hem tingut un estiu històric, no?, des del 1800 i pico, que no feia tanta calor a Catalunya.
1: Sí.
0: I tindrem una tardor també càlida, que ja avui ja notarà la gent al carrer.
1: Avui sí, de fet,
0: tornarà a fer sol.
1: Ahir vam tenir temperatures molt altes per ser mes de setembre, 36,8 graus al Dubé el Baix Ebre, 34,4 a Constantí, mai s'havia arribat a una temperatura tan alta a Constantí en un mes de setembre, o els 33,3 de l'Observatori Fabra, que és la novena vegada aquest setembre que arribem a superar els 33.
5: La novena vegada.
0: Perdona, després de la dada de contestar Constantí, Tarragona m'esborrona. Constantí em fa bullir.
7: Sí, senyor.
8: Oh, bon dia.
5: Hola, família!
1: Un pas. M'aixecaria aplaudir-te.
8: Vale,
1: avui no pujaran tant les temperatures, però tot i això l'ambient serà càlid.
5: No li ha fet gràcia a la Mònica. El que facis xistes al seu espai.
1: Sol i no.
0: Sí.
1: I ara mateix amb temperatures de 21 a 23 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 15 a Lleida, 14 a Girona, 15 a Viladrau i 22 a Mataró. I demà comença oficialment la tardor i ho farà amb aquest temps tranquil, amb sol i amb temperatures per sobre de la mitjana, tot i que reculen una mica respecte a les d'avui, sobretot a les comarques del sud. Dijous pugen lleugerament i es mantenen altes el cap de setmana.
0: Gràcies, bonica.
1: Apa, adéu.
9: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Passen 8 minuts a 8:45 del matí. Estigueu una mica per mi, companys, perquè us he d'explicar que del 5 al 12 d'octubre torna la Comerciada. I avui tenim un concurs amb els oients perquè guanyin 4 vals de 100 euros per gastar en producte local en algunes d'aquestes 32 ciutats i pobles de Catalunya on se celebra aquesta festa. Hi haurà un munt d'activitats i sortejos. I per gaudir del comerç local, avui regalem 4 vals de 100 euros que podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada.
5: Olé.
0: No sé si la Comerciada la feu també a Molins de Rei, Mònica Osart, o no?
1: No.
0: Val, perfecte. I per entrar al sorteig ens heu d'enviar un àudio al 608-7171-41. Repeteixo, 608-7171-41. Molt bé, Toni. I ens heu d'argumentar per què us mereixeu vosaltres aquests calés. No? Per exemple, un argument seria perquè no arribo a final de mes. Perquè he treballat molt últimament. Perquè m'acabo de casar, el motiu que sigui. Però hi afegim avui una capa més extra, que és que ho heu de dir imitant un personatge del Matina Codina o un locutor col·laborador del programa. Per exemple, la Mònica Usart, podríeu fer...
10: Hola, bon dia!
1: No,
5: ella imita. Què tal, bon dia? Són tres. Hola, què tal, bon dia?
0: Hola, què tal, bon dia?
5: Heu
0: d'imitar un personatge del Matina Codina. Recordeu, del 5 al 12 d'octubre. Torna a la Comerciada. Missatges, va, que tenim per aquí. Per exemple...
11: Tranques! Yo quiero el premio para poder apoyar al comercio pequeño. Dármela a mí, por favor.
5: ¡Chinga tu madre!
12: Las trancas y barrancas de ultratumba.
5: ¡Ay, va, hey, pendejo!
12: ¡Qué miedo me ha dado esta hormiga!
5: ¡Ahora dame unos tacos!
12: ¡Dame el premio!
5: Es muertanca.
0: Va, més missatges. Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia, matiners.
5: Collons.
13: Però sóc en Joan Laporta. Jo crec que em mereixo aquest premi per anar a comprar pasta i car per fer uns bons macarrons.
5: És el Lucià Ferrer.
13: Bueno, culers, bueno, matiners, que passeu bon dia. Per
2: M'ha encantat, m'ha encantat. També volia fer por una mica, eh? Matinero, sóc a la porta. Escolta, que jo no em menjo ningú.
7: És Satanàs.
2: O potser sí.
0: T'hi has vist reflectit, president, o no?
2: M'ha encantat, m'ha encantat sobretot el... Doncs el crit final, perquè ha fet allò del... Barça!
0: Escolta, Presi, tu en què et gastaries els 100 euros en comerç de les botigues d'establiments locals?
2: Bé, la pregunta és, amb què no me'ls gastaria?
5: Exacte.
2: El primer que pilli de menjar cap a dintre.
0: Va, un últim missatge, hola, bon dia.
10: Buenos días, chavalote.
5: Home, coño.
10: Deciros que...
2: El número uno.
10: El que se merece el premio de los 100 euros eso, que no sé cuántos son en pesetas.
7: Ay, no,
10: pero bueno, da igual. Le debo 100 euros que las presentas. Cuestiones que ganarlos porque he ganado el Atleti este fin de semana, hostia. ¡A Madrid! Así que viva mi Atleti, mi España y por mundo. Un abrazo, chavalote.
0: Oye, no es val, no es val fer-ho millor que el personatge original.
7: Si un dia et falta algú.
6: Molt bé, molt bé. Vinga, chavales. Molt bé,
7: molt bé.
6: Atleti.
14: Señor Torrente, quiero aprovechar para decirle al del teléfono que me debe 6.000 pesetas.
5: Que no era ell, no era una imitació.
15: Què fas tan d'hora aquí?
14: Y no le fío más.
0: Tu què penses d'això que fem a la ràdio?
7: Que està molt bé, la veritat. M'agrada molt com la gent s'implica i són capaços d'imitar.
15: Tu què imitaries de tot el matí de Colina, Mònica?
7: No, és que jo no sé imitar.
15: Per això t'ho pregunto.
7: A mi d'això m'ho feu temps i ja està.
0: El francès, Mauro.
2: Fes el francès.
7: No, perquè no sé.
2: Que el faci!
7: La veritat que no em surt.
15: Ell digui una frase i tu la copies?
7: D'acord.
14: Avui farà caloreta.
7: Avui farà caloreta.
0: Tota la informació de la comerciada a lacomerciada.cat. Ara tornem, que hem d'anar a comprar a un comerç local.
16: Rec 105 Barcelona. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
17: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
18: Esto promete, Manu.
17: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
18: Huele a compra, Manu.
17: Huele. Va.
18: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
17: Venga. Ocasión Plus.
19: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
22: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
21: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
22: catalunyaplans.com.
23: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
24: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
25: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
1: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
1: No lo creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
1: Huele. Va. ¡Y gol! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
1: Venga. Ocasión Plus.
4: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
8: Doncs ves a Mr. D.
4: Mr. D?
8: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
9: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Ets a RAC 105, cuidant el teu bon humor matinal i també sabent com se circula per la xarxa viària. No coneixer quines són les pitjors carreteres per circular aquesta hora del matí. Ferran Arènica, bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim un camió i un turisme que han quedat al voral després d'un accident a la AP7 a Montornès del Vallès en sentit sud en direcció Barcelona. Recordem que encara queden 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, queda reobert a la AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit nord cap a Girona, però encara es mantenen 8 quilòmetres de retencions. També recordem que també s'ha reobert un carril tallat a la C32 a Castelldefels en sentit Barcelona, però també continuen les retencions des d'aquesta C32 Sud a Castelldefels en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia!
9: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: Va, que no hi ha son, eh? Sou el programa més nutritiu del dial a la capital del bon rotllo matiner amb cançons com aquesta de la reina coronada de Taylor Swift, Open Light.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: 10 i les 9.
2: Qué bueno.
0: Aquesta hora del matí repassem el més destacat que hem trobat a la tele en les últimes hores a l'Anlillo, per
3: bon
0: on
3: dia.
0: Comencem, per l'Hormiguero, no?
3: Sí, ahir tothom estava pendent de l'Hormiguero perquè tenien a l'heroi del Mundial, Ferran Torres. El davanter es va donar un bany de masses, bueno, va ser un massatge en tota regla, l'entrevista, molt, molt agradable per ell.
0: Sí, també una mica incòmode en alguns moments, perquè li van portar aquella noia que va dir, oh, sí, Ferran.
4: I li van fer davant, no, això?
0: Sí, li van fer davant i el tio no sabia on fotre's.
4: Està intentant fer-se famosa la noia, pobra, fa una pena.
0: Sí, de fet, el Ferran Torres le diu, és obligatori volver a este programa.
3: Sí, li va portar la noia, es va fer molt llarga tota aquella part, no sé, jo crec que no n'hi havia per tant, però bueno, és igual. Recorda, el Ferran Torres recorda tant el gol que va donar al Mundial a Espanya, que encara no ha tocat la samarreta des de llavors.
5: Tengo mi camiseta, que igual ahí perderé atractivo, pero la tengo sin lavar, aún sudada.
6: Hombre, muy bien, cabrón.
7: Bueno,
6: con el sudor del gol.
7: ¡Oh, Ferran! ¡Oh, Ferran!
8: No la he lavado aún.
6: ¿No la laves?
8: No, yo creo que no la voy a lavar.
9: Así sube de valor.
6: Pero yo creo que, claro que es.
8: Sí, es algo que no sé aún qué hacer con ella. En plan, cómo enmarcármela, cómo guardármela, colgarla, qué hacer con ella. Esas botas también las tengo guardadas como...
6: Pero eso algún día será un recuerdo tuyo que será acojonante.
8: Incalculable. Entonces...
0: No sé com veieu això de no rentar una samarreta que, amb la qual has marcat un gol tan important.
4: Eso que está soltero, sí. Porque si no será la María su mujer, si tuviera
0: no.
4: pareja.
10: Iago,
4: hombre,
10: es que no dius ni una que cosa
4: yo,
10: de...
4: Yo sin haber jugado un Mundial de Fútbol tengo la camisa con la que vengo
10: a trabajar.
4: ¿Tú qué vas a
10: jugar con la barriga que tienes?
4: Por eso digo que es que no me escuchas, tonto. Sí. Que digo que sin haber jugado a Fútbol,
3: pues
4: que yo mi camisa no...
10: No, eso
4: es verdad. Nunca he lavado la camisa en los últimos 20 años.
10: Ya.
4: Bueno, continúa, Alan. Si tuviera la pistola te pegaba un tiro.
10: Hola, hola. Eres delinqüent.
3: Bueno, hem de dir que Ferran Torres va parlar molt poc del Barça per no dir res. Oh. Jo m'esperava que fes algun tipus o que li fessin més preguntes sobre el tema del Barça.
0: Però si has borrat totes les fotografies i tots els vídeos que tenia el seu feed d'Instagram.
3: No, es van centrar en tota l'estona amb el tema del Mundial i tal. Va dir que li feia, l'únic que va dir, una mica de mandra, lo de canviar de ciutat, Barcelona-París, i que si pogués s'hagués endut el Pedri, amb qui tenia molt bon rotllo.
4: Bueno, la verdad que sí.
3: Però res del Barça, ni cap menció, ni... Bé, no ens troba molt a faltar.
0: Bon vent i barca nova, ja està. No el necessitem per res, com s'està demostrant amb els resultats i amb l'arrencada d'aquesta lliga.
3: Exacte. Anem amb Pedrerol, atenció.
4: Ai.
3: Sí, perquè el
0: foc
3: Madrid...
0: a les brases, anem.
3: Clar, el Madrid s'està queixant ara molt de l'àrbitre perquè considera pues, que l'altre dia no els van beneficiar, els van perjudicar i tal. Llavors, clar, el Barça en el seu moment també s'ha queixat, alguna vegada, evidentment, dels àrbitres, quan li ha passat el mateix. Llavors, ahir es va fer molt viral un àudio del Pedrerol parlant de quan es queixava el Barça, amb Pedrerol dins el mateix programa, ara, quan li ha passat això al Madrid.
11: El victimismo es cosa de equipo pequeño. Empezamos. El Madrid ha tenido ya a los árbitros en contra. Y no es victimismo. Decir la verdad no es victimismo.
4: Claro, es eso el matiz.
12: Ahí está. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Cuando te roban, pues si le roban a Madrid, hay que decirlo.
0: ¿Com pots ser tan tendenciós i tenir una mirada tan diferent sobre un mateix problema?
4: Però no és victimismo, llavors.
12: No, si le roban al Madrid, pues hay que decirlo. Han robado al Madrid, por eso vamos a 6 puntos.
4: Però l'any passat, per exemple, el Barça el va eliminar l'Atlético de Madrid perquè l'àrbitre es va equivocar.
12: Victimismo.
4: ¿Qué dios?
12: ¿Qué más, tú? Estás todo el día quejando, tú. Está bien.
4: Pero qué hipócrita, ¿eh?
0: Victimisme pel Barça, justícia pel Madrid. Queda claríssim. No. Mira que era fàcil Mourinho dir això i ja està, eh? En plan, no, ja està. No calia treure tampoc la impressora.
4: Desde Carles, realidad, estoy imprimiendo, imprimir página de prueba. ¿Quién ha mandado imprimir la página de prueba?
3: Ahora? Pasat amb la impressora, anem.
4: Bueno, si hay que configurar la página, hay que configurar la página.
3: Además, Jorge Javier Vázquez, el diario de Jorge, que Jorge Javier Vázquez, que va començar com a col·laborador fa 30 i pico anys amb l'Anna Rosa Quintana, Doncs no fa més que rajada Anna Rosa Quintana últimament.
0: Ostres, sí. Hi ha mala relació, no?
3: Hi ha mala relació, sí. Les tendències polítiques també, doncs, dels seus editorials van completament en contra.
0: Són la nit i el dia, Anna Rosa i el JJ Vázquez.
3: Doncs bé, Jorge Javier no deixa de donar-li cops, tocs a la seva amiga Anna Rosa Quintana, amb qui té relació amor-odi, i ho va demostrar l'altre dia a l'inici, atenció, del Diario de Jorge.
9: Son casi las 6 de la tarde. Son casi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Anna Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, ¿eh? Hecho histórico.
0: Déu-n'hi-do, amb la pollita, eh? Sí. Amb el revés que li fot el JJ Vázquez. Hem estat mirant, no?, si és veritat que la productora de l'Anna Rosa ven tants programes a Mediaset com diu el JJ Vázquez.
3: Sí, realment a la graella de Telecinco s'ha de dir que Jorge Javier té una mica de raó, perquè fins ara Anna Rosa tenia La Mirada Crítica, el programa d'Anna Rosa, El Tiempo Justo, Vamos a Ver, joder, i El Verano Se Mueve.
0: I també va fer Tardear ella, però clar, és, al final és el mateix.
3: Vull dir que déu-n'hi-do. És una gran empresària, també, sí, sí, més enllà de presentadora.
4: Té una veda pena.
0: Doncs escolta, dos bons testicles que té el JJ Vázquez, per sortir, no?, i obrir el programa d'aquesta manera, no?, tenint en compte que se la deu creuar pels passadissos,
3: sí,
0: no?, i que fins i tot potser li cau algun toque des de la direcció de Mediaset.
3: I per cert, estan tornant al Zapeando, va tornar Anna Simón fa molt poc, i ara ha tornat Cristina Pedroche. Pels amants de Zapeando, que sàpiguen que estan tornant als inicis.
0: Gràcies a la Lillo.
3: A vosaltres.
13: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: Tina Codina. Només a RAC 105.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
15: valorado
14: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
15: Y otra.
16: Valorado.
14: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
18: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
19: Ui, què et passa?
20: Uf, una estrebada al bessó.
19: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
21: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
22: El precio de la vivienda que se ha disparado.
23: Últimament tot són males notícies. Tant per tant que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105.
0: Matina Codina, de 6 a 11, presentat per l'Ernest Codina.
24: Te tu parecen becarios, tú.
25: ¿A

0: ràdio en directe, RAC 100 Siga, el matí acudirà acompanyant-te en el despertar d'aquest nou dia, que és dimarts 22 de setembre, amb una de les grans veus del soul actual. De fet, ara pensava dins meu, Amy Winehouse ja una mica, eh? La Olivia Dean.
1: Ah, m'agrada l'expressió.
0: So easy to fall in love with you. Atenció, perquè la Mar Puga ha pogut parlar amb una de les seves ídols.
1: Tan gros.
0: Avui, Lolita Flores al Matina Codina.
1: És molt gros, això. Lolita molt. Flores al Matina Codina. Aquí ho anava a dir, no?
2: Mai havia pensat que sentiria.
0: Escolta, la teva secció sembla ja al Passeig de la Fama, eh? Increïble.
1: Estic tan feliç d'haver parlat amb la Lolita. I per què he parlat amb la Lolita? Doncs perquè la tenim a Barcelona, amb Poncia. Sergi, què és Poncia?
0: És la nòvia del Poncio.
1: Poncia és una obra de teatre que està fent al Teatre Goya fins al 27 de setembre, tot i que no queden entrades, però han afegit noves dates pel desembre.
3: Ara,
1: bones notícies, sí, del 4 al 13.
0: No ens ho perdem.
1: Llavors, què és Poncia? Doncs és un personatge de la casa de Bernard d'Alba i ja fa un monòleg, fa una obra de teatre, ja és la quarta temporada, i he posat un trosset del tràiler perquè el Sergi escolti per si vol anar.
4: Me callé. Nos callamos. Hasta hoy.
0: Hem d'aprendre d'aquesta frase. Me callé, nos callamos. A vegades no sabem callar.
1: Jo tinc moltes ganes d'anar a veure.
0: Jo ja en tinc prou, del tràiler.
1: Jo vaig veure amb la Susàlia, sí. I em vaig emocionar. Per tant, no dubto emocionar-me amb Poncia. El cas és que he aprofitat per preguntar-li cosetes a la Lolita Flores que a mi m'inquieten, no? Com, per exemple, doncs, com se sent la Lolita quan està a Barcelona, no?
5: Yo feliz. Mi padre era catalán, he venido muchas veces de que era muy pequeña y aparte a trabajar y que sea la cuarta temporada y que esté el teatro lleno otra vez, pues a mí me llena de orgullo. Yo ya no sé cómo dar las gracias en catalán, en castellano, se me queda muy corta la palabra.
1: Eso te iba a decir, tu padre era catalán. ¿Tú cómo llevas el catalán, Lolita?
5: Yo lo entiendo todo, pero me da mucha vergüenza hablarlo porque lo respeto mucho, es un idioma que respeto y cuando no lo hablas bien prefiero callarme.
3: Bueno, madre mía, cierro los ojos y me veo a mí hablando.
0: Sí que és veritat que té una veu greu.
3: T'ha fumat mucho en la vida.
1: Joder, una veu preciosa.
0: Escolta, com a catalans li podem dir a la Lolita que si l'entén perfectament i el que té és por o vergonya de parlar-lo, que es llanci, eh? Parla sense vergonya, parla en llibertat. Ara. I si t'equivoques, Lolita, torna a començar, carinyo.
1: Clar, estem aquí amb tu, Lolita.
2: Si jo poses estic TV3 veuràs que no hi ha gent que no té cap por de parlar-lo malament.
1: Jo com a fan de la Lolita estic molt contenta perquè li vaig fer una sèrie de preguntes que em van indicar que no estic tan lluny de ser amiga de la Lolita Flores.
0: Ja, espera't, eh?
1: L'altre dia va sortir Carlos Latre, a l'Hormiguero.
6: Parlem de tu, que ara me suena, m'he equivocat.
0: Això no està bé, carinyo.
1: No, m'he equivocat jo, he anat al següent.
7: Mare meva, xata, no has de fer gaire més cosa que posar dos pèls de la Lolita.
8: Pobre, no us fiqueu amb ella, que té el peu trencat.
1: Gràcies, Marta, és pel peu. No, doncs, li vaig preguntar, vaig aprofitar per preguntar per tu, que ara me suena, perquè sabem que el Carlos Latre ha tornat a Antena 3 i li vaig preguntar a la Lolita, com a membre del jurat de Tu cara me suena, la probabilitat de tenir a Carlos Latre allà una altra vegada. L'altre dia va sortir Carlos Latre a l'Hormiguero, que ara ha tornat a Antena 3. Creus que hi hauria alguna possibilitat o t'agradaria que tornés Carlos Latre d'alguna manera al Tu cara me suena?
5: Bueno, no sé, yo no soy quien para decir nada, ¿no? Si Carlos Latre vuelve, pues vuelve. Y la verdad es que me daría mucha pena también, porque Flo creo que han sido dos años que ha estado y que lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, Carlos es su programa también, ¿no?
0: Claro.
5: Y ahí yo pincho ni corto. Si vuelve, bienvenido será. Vaya, y si no vuelve, pues Flo tendrá su silla como la ha tenido durante estos dos años.
7: Vamos, que no vol que torni al Latre. Perquè...
1: Jo, però no estic, un retorn.
7: Faran fora el Flo, que és el seu preferit.
1: No, home, no. Jo vaig a Lolita, vaig aprofitar per dir-li que avui està tocant més suena i a veure si em donen algun consell, que
3: això,
1: ho sapigueu.
3: Això, senyora Zeta, tu promocionat, sobretot.
1: Brava. Evidentment.
3: Que bomba melodiosa i harmoniosa dulce que tiene.
1: Verdad que sí. Com he dit abans, que m'he equivocat, ara sí, crec que estic més a prop cada vegada de poder ser amiga de la Lolita. ¿Et molesta, Lolita, que et parin pel carrer o t'agrada quan et demanen fotos?
5: Depende. Si cuando te lo piden con respeto y con educación, no me importa en absoluto. Claro que sí, me la hago encantada de la vida. El problema es cuando te la piden, cuando te la exigen o cuando te la piden sin educación.
1: Eso es verdad.
5: Entonces ahí me revelo. Tengo muchas relaciones, tengo bastante relaciones con fans, amigos, que ya se han convertido en muy amigos. No muchos, pero sí tres o cuatro que son fieles a mí y que yo soy fiel a ellos.
0: Sí, ha fet amistat amb alguns fans.
1: Clar,
0: no?
1: I pregunto, per què no podria ser la propera amiga de Lolita Flores, no?
3: Ai, tant, per què no?
1: Tot comença amb una entrevista.
2: No et tanquis portes, Marta.
1: A la Lolita li agrada fer amics i també li agrada molt el Serrat. I és que li vaig preguntar quina era la seva cançó preferida del moment, no? I em va donar una resposta que podria ser perfectament la resposta que donaria jo a una entrevista.
5: Eso es muy complicado porque tengo muchos amigos que me gustan, que cantan, empezando por mi hermano, mi hermana, Antonio Carmona, Camilo, Rocío. Es decir, es que hay muchos que me gustan, ¿no?
0: Claro.
5: Te diría una canción de Serrat, ¿no? Pues quizá Mediterráneo, porque estamos en Barcelona y estamos en el mar Mediterráneo y Serrat es mi número uno, así que sí, Mediterráneo de Serrat. Muchas gracias.
1: Otro
5: petonet para ti. Muchos besos y muchísimas gracias. Y no se te olvide lo de Tu cara me suena, ¿eh? Tú inténtalo.
1: Hombre, que si lo intentaría nos veremos en Tu cara me suena, Lolita. Acuérdate.
5: Venga, vale.
0: Quina folclòrica, eh? Realment sou la mateixa persona, eh? Com dues gotes d'aigua, eh?
2: Has de començar a fumar ja per poder tenir la seva veu quan siguis gran.
1: No sé si fuma, era l'Oli.
0: Que no fuma, eh? Està la lliro
2: de pollarda. Si sembla un camió de sis eixos quan parla.
1: Canta Tomàs.
0: Després d'aquesta secció de Ràdio Teletaxi, seguim al Matina Codina. Moltíssimes gràcies a Marc Puga per acostar Lolita Flores als oients del Matina Codina, que sens dubte era un clan popular demanat per tots els nostres oients.
2: Ens acaba d'arribar un mail a desperta@rec105.cat. Estàs convidada la festa de la Rosa de Gavà aquest any, Mar. Està part del president de la Generalitat.
9: Vot socialista.
1: Gràcies.
2: Ja ho fa.
9: Ho he dit, Tom.

0: Una cançó només a l'abast de dues grans divas, estrelles del pop, com són Lady Gaga, que acaba de ser mare, i la Beyoncé. T'imagines que tornés a produir-se aquesta col·laboració? Seria un escàndol, eh? En el seu moment ens va sorprendre i ens va encantar aquest telèfon.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: I com és la vida que la cançó es diu telèfon i ara l'estem utilitzant al telèfon. Trucant al Magí, que em fa... Magí!
2: Sí.
0: Soc l'Ernest.
2: Sí, digui'm.
0: Soc el Codina, de la ràdio, de RAC 105, en directe.
2: Hombre, què tal? Digues.
0: Escolta, sento molt merder, molt soroll, que estàs al bar. Que estàs al bar, Magí.
2: Sí, estic aquí al centre cívic la Violeta.
0: Sí. A quin poble
2: espera,
0: és això?
2: Espera, digue-li a la Núria que vingui.
0: Quin poble és això, Magí? En quin poble estàs?
2: Doncs pues mira, pues molt bé. Escolta, ahir vaig fer els 89.
3: Gràcies, Ernest.
2: A la Vila de Gràcia, que és la capital de Barcelona, eh?
3: Al carrer Maspons, número 6.
4: Ja té.
0: Molt bé. Explica'ns.
2: Bueno, no... No, jo soc... Ara, en aquest moment, jo ja visc el torrent de les Flors. Però jo soc nascut a la capital, que és la plaça del Sol.
0: Molt bé. Estem parlant d'un barceloní, diguem-ne, important. Desconeixia aquest moviment.
2: La festa major de la plaça del Sol era coneguda internacionalment. És més, t'explicaré una petita anècdota.
0: Endavant, Magí.
2: Aquí reconegut per ell. El Rafael, sí. En aquest moment Rafael va debutar i va cobrar el primer sou a la plaça del Sol.
3: Ah,
2: que
3: sí?
2: Lo sepas.
3: Mira. Toma, home, ja,
0: això que... Ja podria haver sigut un artista més català, no, que el Rafael, o què?
2: Bueno, pues mira, que se'n vagi un puesto que jo sé i no ho dic perquè estem a la ràdio, però bueno, vale.
0: A veure, Magí, és que són tants fronts els que has obert. Llavors, jo desconeixia una mica aquest front independentista, aquest moviment sobirà, instal·lat a Gràcia, que us voleu independitzar de Barcelona, no?
5: Sí.
2: Bueno, no sé. És que Barcelona necessita tant a Gràcia que no sé si ens podrem independir.
0: Ja. Però tu, per exemple, assistiràs a algun dels actes de la Mercè aquesta setmana o no?
6: Periodismo.
2: No, mira, no hi vaig gaire ja fa uns anys i t'explicaré per què.
0: Endavant.
2: Perquè la meva vista és molt deficient, eh?
0: Sí, està
2: clar. I llavors, pues, dic a la meva filla, que és la que us va trucar,
0: sí.
2: I això, però antigament sí, oi? Bueno, però avui en dia...
0: La vista la pots tenir tocada, però l'oratòria està amb un altíssim rendiment, eh? Parles molt bé, Magí.
3: Sí,
0: 89 anys que vas fer ahir.
3: Uau.
0: Tinc curiositat per saber com ho vas celebrar. Tens pinta d'un bon esmorzar de forquilla, devies fotre un garrinet per esmorzar, eh?
2: Mira, ahir, que jo soc d'un grup de teatre d'aquí del Casal, de la Violeta, i llavors primer vam fer l'ensaig, el dematí, i de 9 a 11. I a partir de les 11 vam anar a Cal Boter, no sé si ho coneixeu.
5: I tant, jo sí.
2: Ah!
5: Sí, és que és molt de Gràcia, Magí.
2: Molt bé. Sí. I allà ens van fotre unes mongetetes amb botifarra.
3: Va
2: endavant, allò que sé. I aquesta gent del teatre, com és molt escandalós,
5: exacte,
2: allà es va organitzar la de Dios.
0: Escolta, bueno, una cosa, un personatge de la faràndula... Sento molt merder, eh?
3: Por el bote!
0: No,
2: Magí! Estem amb l'assumpte. Ara anem a assajar.
0: Ja.
2: Fotent la bronca.
3: Bueno. Però
2: mira, pel dia 10 d'octubre, més que bé, a la Violeta, ojo, coneixeu la Violeta?
5: Sí, jo sí, de veritat.
2: Vale, pues el dia d'octubre a les 6 de la tarda estem convidats a una funció que faig jo també i els meus companys.
5: Què feu?
2: Fem una obreta que es diu El venedor de bicicletes.
5: Ah, vale.
2: Però bueno, és una comèdia d'això. I jo faig, jo soc català de Gràcia i faig de xulo madrileño. Ahí
5: está.
0: Escolta, ens podria recitar un tros del text molt ràpid? Magí, recita'ns un tros del text d'aquesta obra de teatre, del teu personatge castizo madrileño. Va.
2: Digues, que ara no seria ja una...
0: Que recitis un tros del teu paper en antena per tota Catalunya.
2: Sí, mira. Quan entro a escena, saludo a la gent, els meus parents que estan allà. Hola, què tal? Com estàs todos? Llegamos. La meva exdona em fot una bronca i dic, no esperava encontrar-te en esta casa, Juana. Jo he venit a hablar con Paco i Elena. tant, més o menys. Per què? Perquè ell tinc una situació i després tot això.
5: Quina monada.
0: Escolta,
5: bravo,
0: Magí,
5: bravo, bravo.
0: Ho fots de puta mare, vale. Magí?
2: Bueno,
0: escolta'm,
2: senyores i senyores, aquí els companys me reclamen, Moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Guapo, doncs, que vagi bé, Magí, molta merda.
4: Molt bé, família.
6: Gràcies.
3: Ja signava jo, arribar als 89
0: així. No, bestial. A més, aquest tio és de la faràndula, segur que s'ha fet baixar unes quantes ampolletes.
7: Home,
0: de la seva vida.
7: Aquest és un cigalero.
0: I com està als 89 anys, que es veu que el 2019 va protagonitzar... Clar, em volia parlar, però com que el tio s'enrotlla com una persona, no hem tingut temps. Es veu que va ser protagonista d'un anunci de la Grossa de Nadal del 2019, que es veu que és un tio que apareix a un sofà.
5: Vull dir,
0: si hi ha algun oient que té curiositat i vol saber qui és aquest el Magí que acabem de parlar gracienc fins a la medula, doncs...
4: Que li ha faltat dir el seu DNI, perquè ahir on vivia, on estava, ahir tot,
0: Sí. L'edat té aquestes coses que ja vas de tornada. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. Per cert, que el Magí tampoc li ha pogut dir.
4: Clar.
0: Però ha entrat a un sorteig de 30 litres de llet nostra, a diversos packs de potets de làctics, i també un doble kit esmorzar amb dos bols i dues culleres de ceràmica.
1: Nostre, arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Petit recordatori a tots els oients de RAC 105 i del Matina Codina. Els Catarres seran amb nosaltres per celebrar la Festa Major de Barcelona. La Mercè de RAC 105 torna a l'Avinguda Maria Cristina aquest divendres a 8:45, entrada lliure, i concerts de Maria Jaume, els Amics de les Arts, Marcos, Teràpia de Xoc i els mateixos Catarres. No hi falteu, serà un autèntic espectacle. Després en parlarem. 9:22, fem una pausa i tornem de seguida amb el temps. També baixarem al bar de l'Alejandro.
1: Ah, molt bé!
0: Que és un hooligan. I volem saber, doncs, com valora aquesta arrencada brutal del Barça.
1: Ara.
0: Els fitxatges.
1: Sí, senyor.
0: No, aquest estat de gràcia amb què està el Rafinha. I també una mica com veu tot aquest moment de ploramiques de Mourinho.
1: Impressora, a ver qué piensa de mi impresora, se imprime bien.
2: Es láser.
1: Está imprimiendo ahora. Alguien está imprimiendo un guión de hace 2 años de este programa.
3: Es que es el padrón, que no sabe nada.
2: Está ocupada la impresora todo el rato.
0: Escolta, la tinta la pagues tu, Mourinho.
1: No, no ho vull pagar.
0: Hòstia, mira, una foto del cul del Lillo, també.
3: Ah. No, que, Ernest, que és ell vist des de dalt. Ah, molt...
4: Matina Codina, només a RAC 105.
5: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials.
6: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
9: Doncs jo només sento la carretera.
8: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
12: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes!
13: Que l'any serien 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
12: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
4: Matina.

0: sentir papallones, eh? Hi ha algú de l'estudi que en aquests moments senti papallones o no? L'àmbit sentimental, eh?
1: Evidentment, Ernest. Les papallones sí. són des que et lleves fins que te'n vas a dormir.
2: Exacte.
1: I si t'has sentat malament empanada, un taco o algo que t'has fotut a la nit, a la mitja nit també et pots aixecar.
0: Quin dia contestareu seriosament una de les preguntes?
3: Jo he dit que sí. Jo sí.
0: La mare està enamorada. Tu per qui sents papallones?
3: No, no estic enamorada, però jo acostumo a sentir papallones.
0: Ets enamoradíssima.
3: Els mascles que m'agraden, sí.
4: El que passa és que les papallones se senten molt quan hi ha un inici d'una relació, no? Quan ja està la cosa sentada i tal, sí. tu no sents que hi ha papallones.
0: Ara què sents?
4: Jo no, o sigui, jo no em llevo amb papallones.
1: Deixa la capella.
3: Ah, no?
4: Em llevo content, Pera. Feliç, agraït.
1: Déjalo que va per... cagar-la, l'Ada, m'està a punt de cagar-la.
4: Estic Deixa agraït per tot el que tinc, però no t'has... O sigui, aquelles papallones d'enamoraments inicials.
3: Era por la ràdio!
0: Tu que tens és una galta, nano, una galta i una gana que té.
1: Que vergüenza.
0: Això
1: sí.
0: Una gana va, som els del Matina Codina després de l'Aitana, que ja sabeu que va estar per la Sant Jordi fa poc amb quatre concerts meravellosos i segurament l'artista catalana, malgrat que canti en castellà, més cotitzada. Gairebé 9:45 del matí, parlant de persones cotitzades. Bon dia, bon dia. Bon dia,
5: bon dia. Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, acalorats, tu.
5: Sí, eh?
0: La pregunta és hasta cuándo, no? Fins quan aquesta calor? Perquè hi ha models que diuen que tindrem una tardor bastant càlida, sí. bastant calorosa, i sí. tu abans ens has avançat una cosa que hem passat una mica per alt, però crec que és molt important, que és que pinta un octubre bastant plujós, no?
5: Sí, de fet, el mes de setembre, quan miràvem amb els mapes estacionals pel mes de setembre, també vam veure que seria un mes plujós. No vol dir que cada dia estigui plovent, però sí que el balanç després del final de mes doncs pot ser elevat, perquè hi poden haver, per exemple,

0: Setmana que ve, com m'has de dir, la tardor...
1: Que sí, són models a mitjà termini, va.
2: Sí,
1: favor.
2: I treballen diferent. És molt diferent a les fórmules que fan servir aquests models que les que fan servir uns de revisió a curt termini. Però és igual, és que no sé per què em mato.
0: A veure si seguim aquests ordinadors, llavors.
1: No, perquè s'estan dient coses molt importants i nosaltres estem dient tonteries.
3: Que és que
1: a la costa mediterrània pinten moltes precipitacions, tenim antecedents de danes, tenim antecedents d'inundacions...
4: Per anar fent l'imbècil.
1: Exacte.
3: Ara, Francesc,
1: tenim un Carlos Mazón que mentre s'estava morint gent amb tots aquells aiguats estaves allà fotent una sobretaula de 5 hores. Bueno, doncs està bé que alertem a la població que no ha de passar cap desgràcia, però que el risc hi és.
2: Sí, home, sí, que hem d'estar avisats que l'octubre pinta plujós. I el novembre sembla que també no tant com l'octubre. Per ara destacaríem el mapa del mes d'octubre. Ho anirem seguint. Demà comença, de fet, oficialment la tardor.
4: Ai, que il·lusió!
3: El canvi d'hora, se viene.
2: L'últim cap de setmana d'octubre. Falta un mes encara per aquest canvi d'hora. I de moment, avui serà un dia tranquil, amb sol, bandes de núvols, prims i temperatures que no seran tan altes com ahir, però ens hi encanta el temps, veig. Riuen molt.
5: És la Marta, que últimament està molt jove.
2: La temperatura no pujarà tant com ahir, però tot i això l'ambient serà càlid, amb temperatures màximes de 29 a 33 graus. I ara mateix entre els 22 i els 25 a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida, 17 a Girona, 15 a Artés i 12 a Prades.
1: Mònica, gràcies, sobretot, per la paciència. I aquesta cançó dels Pets, aquesta tardor la posarem demà.
2: Molt bé.
1: Bona idea. Tu t'agrada la tardor, Mònica?
2: A mi m'agraden totes les estacions. Hi ha gent que té moltes manies. Mira, la tardor...
1: La pregunta era molt concreta.
2: La tardor m'agrada molt per les pluges. L'hivern m'agrada per la possibilitat de nevades. La primavera per les tempestes i l'estiu perquè me'n vaig a vacances.
0: Mònica, t'agrada la tardor, sí o no? No té més profunditat.
2: A tu t'ha preguntat algú? Algú t'ha donat pas?
1: Per exemple.
0: A mi no m'agrada.
5: Està tot racó ara mateix barallant-se amb aquest estudi.
1: La tardor, mira, la castanyada és guai.
0: La castanyada és una merda sobrevalorada i sobredimensionada. Menjar-te una castanya...
1: Jo que sóc del Montseny, de la zona del Montseny, la transformació de colors dels boscos és una cosa preciosa.
3: Molt maco.
0: Bueno, Ernest, si ens has de dir alguna cosa, explica'ns-ho, perquè... Que t'agradi els colors...
1: A mi, per exemple, doncs, jo què sé, m'agraden les fires de tardor...
2: Jo estic amb tu, Ernest.
1: M'agrada, per exemple, m'agrada la ratafia.
0: No, això ja ho sé.
1: La ratafia.
0: Ara bé començar per aquí.
5: Si rasques una mica, al final arribes al mateix lloc.
0: A mi també m'agraden els colorets.
1: No. Però, no sé, aquelles cites, aquell sopar que dius, entrem al restaurant...
5: Al final, tot és, al final. Ratafia i patis.
3: Claro.
5: Ja està. Ja està. Ell sí que es mulla,
3: eso lo tiene en primavera, en verano.
1: M'encantaria poder parlar i desenvolupar-me en el meu propi programa, però és impossible.
3: Un poc, nè.
0: Què has dit?
3: Que haga un poc d'això.
5: Que han faltat 6 lletres de la paraula podcast.
2: Un poc, un poc.
1: M'agrada que jo m'hagi d'inventar un podcast per poder parlar... Quan tinc un puto programa cada dia, ara que sent 5, la mare que el va matricular, aquest, el puto Santiago Segureta.
3: Bueno, coche, yo no te falta respeto tampoco,
1: No. Cada cop que obres la boca és... Cada cop.
3: Mira, me voy a ir del programa, ¿eh?
1: No.
5: ¿Dónde vas a ir, tú?
3: Pues no sé, a otro lado. A la ligería, a las 10.
0: A les 10, ja.

0: A veure, de la Shakira ja sabem moltes coses, perquè no es parla d'una altra cosa últimament, gràcies al Macondo Park que ha muntat allà aquest Disneylandia amb tot de coses de l'òrbita Shakira, aquests concerts que s'allargaran fins a mitjans finals d'octubre, amb algunes queixes d'alguns usuaris que no veien bé el concert, no el sentien bé, fins i tot graderies que tremolen, però vaja, segurament ho aniran solucionant amb el pas dels dies.
1: Oiga, l'altre dia estava el Piqué a la graderia allà amb els seus fills i tal, perquè després diguin... Perquè després diguin, el Piqué estava allà veient la Shakira en viu, en directe.
0: Doncs això és molt bonic.
1: Fixa't.
2: És com pensar el millor el Piqué que la Shakira una mica, no?
1: No, però al final, ho veus les parelles, hi ha persones que són de més bon cor que altres. I el Piqué està allà...
0: Ja està. Jordi, gràcies.
1: Gràcies. Visca la ràdio.
0: Visca la ràdio i visca la Shakira, que continua soltera, que sapiguem.
1: Més que estarà.
0: Bé, seguim al Matina Codina. Heu de saber que avui tenim un concurs amb els nostres oients,
3: sí.
0: I és que del 5 al 12 d'octubre torna la Comerciada. Què és la Comerciada? Ja. Doncs és la gran festa del comerç local de Catalunya. Una setmana sencera per viure i per celebrar, doncs, l'establiment quilòmetre zero. El comerç de proximitat, que s'ha de cuidar perquè si no ens ho van tancant tot, ja ho sabeu això. Hi haurà activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya i per gaudir d'aquesta festa avui regalem 4 vals de 100 euros que podreu bescanviar qualsevol dels establiments de la Comerciada. Per entrar al sorteig d'aquests xecs heu de participar enviant un àudio al 608-717-141.
4: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: Es tracta que argumentis perquè ets tu qui et mereixes aquests 100 euros i avui hi afegim un element extra, que és que ho heu de fer imitant un personatge del Matina Codina, el que vulguis.
3: Ara.
0: Per exemple, aquest oient que em sembla que ha imitat el Quim Monzó.
3: Què dius?
5: Hola. Bon dia. Aprofito la vinentesa que em vareu imitar per demanar els 100 euros de...
0: L'àudio dura 2 minuts, perquè clar... Quim Monzó.
6: Molt bé.
0: Bon dia, Quim.
6: Hola, què tal?
7: Hola.
6: M'agrada molt, diguem-ne, la imitació d'aquest senyor, que no sé com es diu, però, escolta, crec que m'imita molt bé. Que us bon vin.
2: Val.
0: Vinga. Més missatges, 608-717-141.
3: Gràcies. Bon dia, Matina Codina. A veure si ja sort em toquen els 100 euros.
0: Endavant.
3: A veure... un personatge no sé, però el que sé imitar molt bé és la careta aquella de... Hi ha moltes coses que no entenc!
7: Ah,
3: a veure...
7: Bon
8: dia! M'ho mereixo jo, perquè l'altre dia em vaig ensopegant el bus i em va molt mal la cama i enviaré el meu veí del quart que em vagi a comprar. Vinga, gràcies!
0: T'ha imitat a tu, Marc.
7: Olé, sí.
0: Com et sents? Això és el... O sigui, estàs molt a prop ara, sí.
7: És l'inici de la fama.
0: A tu cara me suena.
7: Home, i tant, que estic a prop.
0: Ja, quan ets imitat és que ets un personatge públic, ja.
3: Sí,
0: vinga, acabem aquesta ronda amb el següent missatge. Hola, bon dia.
9: Bon dia, Matina Codina.
7: Ui, Marta.
9: Escolta, sóc la Marta Massipi. Jo envio aquest àudio per al tema dels 100 euros de la Comarcada. O Comerciada. Ai. Em sembla que era la Comerciada, sí. Mira, és que jo els necessito perquè m'he canviat de cafetera.
2: Jo també.
9: I ara m'he posat una super mega automàtica. I ara només tinc les càpsules Nespresso. I veig una mica adormida. Moltíssimes gràcies i felicitats pel problema, Enric.
2: Ernest,
9: perdona.
0: Ernest.
2: No fa gràcia, això. Se m'ha fet molt llarg i molt pesat.
6: No et fa gràcia,
0: t'ho t'imitin. M'ha deixat sense paraules, realment.
2: No m'ha agradat
0: aquesta imitació.
6: Falta la fluixeta. Fluixeta per no dir una merda. Per enviar aquestes coses no les envieu.
2: Falta de respecte.
0: El concurs és això i aplaudim a tots els oients que s'entreguen a ple rendiment a participar en aquest concurs. No n'hi ha per menys, perquè estem parlant de 400 euros. 4 xecs de 100 euros que sortejarem al final del programa entre tots els que escolteu el Matina Codina, del 5 al 12 d'octubre. Torna a la Comerciada! La festa del comerç local de Catalunya. Descobriu-la a lacomerciada.cat. Fem una pausa i de seguida tornem amb una connexió molt especial amb el bar de baix, amb l'Alejandro, que és el hooligan culer. Volem valorar aquest inici de temporada i també totes les queixes que arriben des de Madrid pel tema dels arbitratges. 2 minuts.
10: REC 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
11: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
12: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
13: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
14: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
15: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
16: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
16: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
20: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
21: I amb oferta la grellada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella, amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
20: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
21: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
20: La millor carnisseria argentina amb delivery... deliargentina.com.
22: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
23: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
22: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
23: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
22: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cadis i Viena.
24: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
25: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
26: Qué ambientazo, mano.
25: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
26: Qué barbaridad.
25: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
26: Buena venta.
25: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
26: Ven a por más.
25: ¡Venta! Ocasión Plus.
27: Matina Codina.
28: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina, de part meva.
27: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: versió molt humilment, tímidament, però mica en mica s'ha anat convertint en un dels hits de l'estiu en català, aquesta rumba catalana firmada per Banda Leon Bus i Mon DJ al ventilador. 10 minuts i les 10 del matí. A aquesta hora el que volem fer és valorar l'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
1: Opa!
0: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer, l'Alejandro d'Albar.
2: No,
0: el Sergi Ferrer ha baixat amb la nostra unitat mòbil fins al bar de baix. Bon dia, Sergi.
3: Hola, Ernest. Hola, companys. Hola, ja estic aquí. He arribat per fi.
0: Quina cara fa l'Alejandro? Com el veus?
3: El veig entre l'eufòria més absoluta que viu ara mateix el barcelonisme i la realitat terrible dels autònoms. Però això és una altra cosa que no és el que ens interessa ara mateix. Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
4: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a finals de la Champions. És molt d'hora encara, però sí que és veritat que, ostres, tenir 18-19 tios que van absolutíssimament volant és un goig. L'equip és que marca gol, reacciona de pressa, no sent la pressió, i a mi m'agradaria fer un incís aquí parlant de Rodri, un jugador que és madrileny, recordem-ho, i que ha arribat a Barcelona com el que és el millor pivot del món, que jugant al 80% és un escàndol. A més, li vam robar el Madrid i a sobre deien que no podia jugar Ben Pedri i anava a dir que s'està traient la cigala, però no ho direm.
3: Ho pots dir perquè els nens estan al col·le. Què s'estan traient?
4: Pues ja ho han escoltat.
3: Dit això, aquell Barça imparable, ràpidament, el Barça necessitava un nou o el tenia endavant i no el vèiem?
4: De fet, el nou ja el tenia, ens va costar 4 milions i va ser Hamza Abdelkarim, el Haaland del Nilo. Dit això, el nou és Gabriel Jesús. El nou és Gabriel Jesús perquè de Rafa no puc parlar, perquè Rafa és una barreja entre Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho i Neymar, amb la ascendència i la responsabilitat de Carles Puyol.
3: Aquest cinc que has dit et bullen una whiskeria en 20 minuts. Anem a parlar del Madrid, Ernest. Posa'm música d'atenció, si la trobes.
0: Sí, home, clar que la trobo.
3: Tu miraries a càmera ara mateix, que estem gravant això per les xarxes, i li enviaries un missatge a José Llourinho?
4: Mira, primer em dirigiré a don Florentino Pérez.
3: Que et doni la gana.
4: Gràcies de veritat amb la mà al cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. I si no surt malament i acabeu guanyant una copa i feu una rua, jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats si perdeu. Així que un dia més, una vegada més, el madridisme amb Mourinho, mamarà de blaugrana.
1: Sí, muy gracioso.
0: Escolta, no ens interessa, no?, que se'l carreguin al Mourinho, per exemple, per Nadal.
4: No, tampoc ens interessava que es carreguessin al conocido Álvaro Arbeloa, que, per cert, si no em fallen els comptes i la meva memòria i la meva cultura futbolística no va errada, no ha guanyat cap partit encara a la Premier.
2: Carai.
4: Si no m'equivoco, és cué o està en lloc de descens, així que Mourinho i Arbeloa, com era, Jedi i Padawan, van de la mà.
0: Va, dues preguntes que tinc ràpides per tu. La primera és, quin fitxatge del Barça t'ha sorprès més?
4: M'ha sorprès? Home, Karim Adeyemi el van trobar fa 6 mesos amb un puny americà. Desnortat totalment.
3: Un contenidor orgànic.
4: Quasi. I va volant, perquè ara mateix l'altre dia, de fet, després podríem passar un vídeo per RAC 105, si us porteu bé, la gent diluviant a les 10:30 de la nit, 11, de peu, cridant Adeyemi, Adeyemi, oe, pues no us puc dir res més que Karim Adeyemi.
0: I després un tio com tu, que passa el dia seguint el futbol, jugant al fantasy i tal, què faràs ara 3 setmanes sense lliga, sense competició?
4: Has dit jugant al fantasy, eh? Doncs compra-venta, i els meus companys de fantasy sempre em diuen que compro-venc i perdo. En això m'assemblo al Barça de Josep Maria Bartomeu i Floreta, però gaudirem d'una miqueta de pau i tranquil·litat, que ja ens toca, perquè és que al final ens anava a explotar el cor, ja no sabíem què fer l'altre dia. Jo estava mirant el partit contra el Sevilla i pensava, és que això no pot ser. O sigui, és que ens han fotut un gol, ens estan apretant un dels equips amb més en forma de la Lliga, i mira com estàvem. Ernest, respirem una miqueta. És com quan t'has fotut dos xupitos i un parell de gin tònic, necessites el got d'aigua.
0: Sí,
4: doncs
0: però
4: ara,
0: fa poc que tornis a dormir amb alguna lesió, alguna cosa. Ara que ja tenim algunes pistes amb el tret de sortir la temporada, tenint en compte que tot pot canviar la vida, Fins a quin punt creus que pot engreixar el palmarès al Barça aquesta temporada? És a dir, 3 de triplet? El veus el triplet, tu, o no? El sextet?
4: A dia 22 de setembre, si no vaig errat, el triplet és possible, el triplet és una realitat amb la plantilla que tenim, les rotacions que s'estan fent, és una obvietat que hem de confiar que el 5 de juny estarem al Wanda, que guanyarem la Lliga a l'abril i que la Copa la guanyarà Gabriel Jesús, Ibrahimovic i Chelsea, comença un puro. Dit això, molta calma i el tram que ve post-aturada de seleccions és clau, vital i diferencial per les aspiracions d'aquest equip.
1: Deixa't de calmes, que ha dit que ho guanyarem tot.
0: Déu t'escolti.
3: Com sona amb l'auricular aquest xungo que porto al carrer?
2: Para ayudar a los árbitros, entonces es más fácil que va a salir todo bien y nos van regalando penaltis y otro penalti.
0: Que no
2: regalen
0: res. Alejandro i Sergi, moltes gràcies, guapos.
3: A tu, Ernest.
0: 4
4: a tu, Ernest.
0: I les 10 del matí. Anem a celebrar l'eufòria, aquest ambient, aquesta estela d'optimisme que ha deixat aquí l'Alejandro Rodríguez del Bar de Baix. I ho rematem amb aquest guitarro de Pitbull i Cristina Aguilera. Feel this moment.

El 4 de novembre el tindrem amb la seva gira I'm Back al Palau Sant Jordi a Barcelona. Estem parlant de Pitbull en aquest tàndem al costat de Cristina Aguilera i un mantra musical que ens convida a tots a viure el moment. Carpe diem. Doncs mira, podríeu deixar-ho tot i demà agafar festa i anar a, anar a treballar una mica el que és la nit. La nit, perquè aquesta nit tenim Santa Tecla Tarragona als Arcs 105. És una de les millors festes majors de Catalunya. La gira 105 hi passarà, per fotre-ho tot potes en l'aire, per sacsejar la pista de ball. Avui amb l'Enric Font dels Getardes i Mon DJ, la Charlie B com a DJs convidats. Aquesta nit a les 11 al Parc de Francolí de Tarragona, apunteu-vos a la gira 105, una festa amb ADN, RAC 105, per fer embogir la nit de l'empalmada Santa Tecla Tarragona. No us ho

0: Tina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
2: Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? Un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres, i no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Tuxal, AMB Bus Metropolità.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
8: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
9: Proper convidat,
8: Ivan Herzog.
10: Fem-nos el costat que ens faci falta.
8: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal,
9: i li traslladarà les teves preguntes.
10: Que ballarem amb el record.
8: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Places limitades.
8: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
10: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
8: Gràcies a RAC 105
9: i Estrella Damm.
11: Fins i tot el papa va venir a Catalunya per poder escoltar el Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. Arrac!

0: Espa, doncs té aquest punt èpic que ens ajuda a remuntar els ànims. També és veritat que hi ha alguna part de la lletra que no és apta per cor ferits sensibles,
1: no.
0: Perquè
1: no.
0: Toca la fibra, que déu-n'hi-do, aquesta nova col·laboració entre Ginestar i Nil Moliner. Amb qui estaràs? 10 i 7. Doncs, per poc que puguis, estigues amb nosaltres cada matí, que ja veuràs que fem teràpia col·lectiva de matiners. El Matina Codina i fins a les 11, aquesta edició 1118 del Matina Codina. Marc Puga!
1: Hola, bon dia!
0: Com vas? Em dius que avui millor, eh?
1: Avui millor que ahir.
0: Una mica millor.
1: Ahir estava en procés una mica d'adaptació, no? De nou espai, nova zona de confort, estava més pendent del peu. Sí. No tant, avui m'he deixat anar més. Però
0: pels
1: bé.
0: Us ho heu perdut, Marc Puga la setmana passada va tenir una lesió intentant agafar l'autobús, es van trebancar amb unes sabates molt sofisticades.
1: Clar.
0: I quina lesió tens exactament?
1: M'he trencat el metatarsià cinquè del peu, que jo quan m'ho van dir em sonava xino i ara tothom resulta que tothom s'ha trencat un, o tothom coneix algú que li ha passat el mateix, tothom sap el que és el metatarsià.
0: El cas és que li han posat una mena de bota d'esquiar, no? Que la manté prou immòbil, a més ha de fer molta bondat.
1: Molta. No? Divendres vaig al metge a fer-me la segona radiografia i allà veurem si s'està desplaçant una mica, el que implicaria una operació, o tot va en ordre, que és el que passarà. Tot segueix el seu camí.
0: És una mena del polígrafo i el traumatòlogo, no?
1: Ai.
0: Bueno, va. Doncs vinga, amb la Marc Puga i la seva energia habitual, comencem a repassar a l'hora tronera, pels que ens escolteu tard, les efemèrides i commemoracions del dia.
1: Escoltant aquesta cançó tan famosa per la mítica sèrie de televisió Friends, avui diem que fa 32 anys ja que es va estrenar als Estats Units. Es va convertir en una de les sitcoms més exitoses de tots els temps. I ara que torna una mica el Covid, no? La Covid, tothom està amb grip, doncs avui fa 6 anys que el Consell de Ministres aprovava la norma que regiria el teletreball a Espanya.
0: Ja s'ha quedat, eh? S'ha quedat a moltes empreses el teletreball.
1: Més coses. Home! Un clàssic d'any nou, i és que avui falten tan sols 100 dies per finalitzar aquest 2026.
0: Escolta, hem de viure més el present, no? Feel this moment, que diu el Pitbull i la Cristina Aguilera. Això de projectar 100 dies vista, fot una mica de mandra, no? Ara pensar en el raïm, en els desitjos d'any nou, no?
1: Absolutament.
0: I aquestes coses. Vinga, parlem dels pallassos.
2: Havia una vez un circo...
1: Quina meravella, avui és el Dia Mundial del Mim. Es va escollir aquest dia en commemoració de la mort de Marcel Marceau, un dels mims més famosos i que, a més, té un documental a Netflix.
0: Avui en volíem entrevistar un de mim, però vam creure que l'entrevista no tindria gaire recorregut, així que canviem de tema.
1: I ja ho hem dit prou, repetim, avui és el Dia Internacional sense cotxe. Avui no conduïm.
0: Li preguntarem a l'Albert Buscarons si ha vingut en cotxe o en bicicleta avui a la ràdio.
1: Com has vingut?
3: He vingut jo i molta gent en cotxe, eh? T'ho puc assegurar. Sí. Jo, primera vegada que ho escolto, això no ho sabia.
1: No se celebra aquest
3: dia. Jo, respecto als dies mundials, d'haver-ho...
0: Sí. Que tu no te'n recordis o no ho sàpigues, mira, t'ho passo. Però ha passat en diverses ocasions que polítics, no?, que defensen sempre doncs, causes com l'escalfament global, etc., en dies com avui van a treballar en cotxe, eh?
3: Sí.
0: Ni tan sols utilitzen el transport públic que ells promouen.
1: Absolutament.

0: convidant avui a les seves festes d'aniversari.
1: Home, hi ha un famós que potser sí que ens convida. De fet, ha portat a esmorzar. Ell és el nostre Alan Lillo, que avui fa anys, en fa 43.
0: Està content, no li importa envellir. Ens ha portat croissants i ha procurat molt poc per la meva dieta. De fet, no els he tocat jo, els croissants.
1: Absolutament.
0: No, jo esperava que portés una torradeta de pa integral amb el bocat, aquestes coses. No, no hi ha hagut manera.
1: També el gran Andrea Bocelli avui bufarà espelmes. El cantant fa 68 anys. També els fa la princesa Maria Lluïsa de Noruega, que en fa 55. L'Albert Pla en fa 60. I acabarem amb l'actor Tom Felton, el Malfoy de Harry Potter, que en fa 39.
0: Doncs fins aquí les efemèrides d'avui. Gràcies, Marc Puga.
1: A tu.
0: Posem-hi una mica de falsete, música disco, amb aquests noruecs que desconeixíem i de cop i volta són un número 1.
1: Sí.
0: De pausa.

0: millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina. We go together.

0: per emocionar-te molt fort, perquè toca també un altre cop la fibra. I és que les lletres que escriu el Josep Montero i tot l'equip d'Oques Grasses n'hi ha per guardonar-les, la veritat és que sí. Oques Grasses i el Montero, que ja sabeu que ha estat l'escollit per l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'escollir el repertori musical del Piro Musical de la Mercè, que serà el pròxim diumenge. N'anirem parlant al Matina Codina, però ara toca canviar una mica de tema. I parlem d'una qüestió pràcticament obsoleta, Marc Puga, que són les trucades telefòniques. Perquè la gent ja no es truca, per desgràcia. Perquè a mi m'agrada, hòstia, a mi m'alegra la vida les trucades.
1: És millor trucar. A mi m'agrada més que em truquin que no que m'enviïn un àudio o 5 minuts.
0: A tu t'agrada molt que et videotruquin.
1: Oh, m'encanta.
0: Perquè l'altre dia em diu, podem fer videotrucada? I dic, no, que estic fotent sobre taula jo amb uns col·legues, que collons hem de fer una videotrucada?
1: Jo quan la gent em truca i estic a casa meva, poso càmera, poso vídeo, dic, espera que et vull veure.
0: Jo creia que seria una cosa que s'instauraria més la videotrucada, no?
1: Sí, no.
0: I no, la gent és com... No, perquè jo crec que som massa presumits, la gent, no? I és com, ara no vull sortir...
1: Clar, depèn amb qui vols sortir. Uau, potser si estàs tontejant amb algú, mires que surtis bé. Però a mi m'és bastant igual, jo videotruco on estigui.
0: Bé, a veure... De quant duren de mitjana les trucades telefòniques ara, en funció de quin és l'interlocutor?
1: Doncs mira, aquest tema s'ha fet molt viral a les xarxes socials i tenim les durades exactes. Segurament us sentiu reflectits amb el que direm, perquè jo ho he llegit i realment no va desencaminat. Una trucada de noi a noi, d'amic a amic, val, aquí pots pensar en tu, dura uns 59 segons, no arriba ni al minut. Els nois es truquen entre ells, es diuen el que s'han de dir i pengen.
0: Totalment, sí senyora.
1: Quan es tracta d'una noia o una noia, en canvi, la trucada dura 1 hora i 23 aproximadament.
0: Aquí,
1: o sigui,
0: es demostra aquí es demostra que realment són molt diferents els homes i les dones.
1: I és cert, Jo quan truco... I clar, et poses a parlar d'una cosa, després d'una altra, i no te n'adones i ja estàs a l'hora. Vinga, quan es tracta d'un fill a una mare, quan és el fill que truca a la mare, la trucada també és d'uns 50 segons, el fill truca ràpid pel que necessita i acaba.
0: Tens la dada de què passa quan la mare truca al fill?
1: Tinc la dada tinc el fill, el pare, que en aquest cas són 30 segons, o sigui, és encara menys que amb la mare.
0: Sí, hi ha una relació seca entre homes, normalment, d'una mateixa família. Sí.
1: Exacte. Després tinc de marit a dona, quan el marit truca, segons el viral de xarxes socials...
0: Els homes són molt expeditius.
1: Són 3 segons de trucada.
0: És que no deixes ni la rèplica, ni la funció fàtica del llenguatge.
1: I, en canvi, quan la dona és qui truca al marit, segons això, són 14 trucades perdudes. O sigui, pots esperar que el marit t'agafi el telèfon.
0: Jo tinc un problema, pot ser que m'estigui escoltant la meva mare ara,
1: doncs,
0: que és que quan em truca ella... Normalment, que et vol explicar una cosa, dura bastant i, sobretot, costa molt acomiadar-se. Perquè és allò que vas per penjar i encara té una altra pregunta, no? Sempre hi ha un annex, no? Sempre hi ha un bonus extra de preguntes i de temes a dir. Escolta, no sé què, recorda... I no hi ha manera de penjar.
1: I no hi ha manera de penjar.
0: No hi ha manera de penjar.
1: De fet, tu ets un fill, però en el cas d'una filla, segons l'estudi aquest, la mare a una filla, quan es truquen mare i filla, poden estar, aquí ho exageren, ben bé 10 hores de mitjana parlant. És a dir, quan és mare i filla, tenen moltes coses a dir-se. I aquí han afegit, perdona'm, una subcategoria molt important, que són les trucades dels nets a les àvies. I aquí diuen que depèn molt de si l'àvia està ocupada. Si l'àvia la tens al mercat, la tens comprant, la tens amb les amigues del barri, ni te l'agafa, deixa l'àvia en pau. Ara, si l'àvia està a casa amb ganes de saber del net,
0: si la tens al silló i no fan la telenovela turca, pots estar 3 hores allà. Doncs escolta, sí que hi ha una mica d'hipèrbola, una mica d'exageració d'aquestes dades, però jo crec que són bastant fidels a la realitat, sí senyora. Marc Puga, moltes gràcies per aquestes coses que ens expliques sempre interessants,
1: sempre.
0: De 10 a 11 amb aquest magatzí, amb aquest magatzí que fem tu i jo, que poc té a veure amb altres parts del programa quan hi ha tots aquests bitxos per aquí. 6 minuts i 2:15. Armem la Mari Morena.

0: Codina. Només a RAC 105.
1: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Svetlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
6: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Matina Codina. Un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: La tenim més que comprada, ens ha convençut a tots, la Olivia Rodrigo, amb cadascuna de les seves cançons. Home. Aquesta és l'última, Drop Dead. Passa un minut, dos quarts d'onze del matí. Seguim el Matina Codina. Avui hi ha premi pels nostres oients, Barpuga.
1: I ho estan fent molt bé, a més a més.
0: Sí, sí, sí, mira. Avui tenim concurs amb els oients per promocionar la Setmana de la Comerciada del 5 al 12 d'octubre. Es tracta d'una festa molt important, la festa per potenciar el comerç local de quilòmetre zero, de proximitat, una setmana per viure i celebrar, doncs, que els establiments del poble són fonamentals.
1: Home,
0: Hi haurà un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya.
1: Uau.
0: I per gaudir d'aquesta festa, avui regalem, atenció, 4 xecs de 100 euros per gastar a la Comerciada. Mare meva, tu, quin regal. Tal com està el tema, la inflació... els preus disparats, jo crec que entren molt bé aquests 100 euros. Els podreu bescanviar a qualsevol dels establiments de la Comerciada. Per entrar al sorteig, què heu de fer? Doncs envia un àudio al 608-717-141 argumentant-nos per què sou vosaltres. Tu, estimat oient del Matina Codina, que et mereixes aquests 100 euros, però ho has de fer imitant un personatge del Matina Codina.
2: Envia el teu missatge al 608-717-141.
3: Hola, jo necessito... el dinero para comprarme la vacuna y productos de la tierra. Muchas gracias. Soy Marta. A ver si me toca.
0: Molt bé, Marta.
3: Me lo merezco. Sobre todo para vacunarme. Oye, felicidades por el programa. Un besito.
0: No, felicitats a tu per aquest àudio tan desacomplexat i tan divertit imitant el Miguel Bosé, que és un personatge del programa que té a dir que odio. Per la seva tendència ideològica i perquè em cansa. Aquesta veu que té, la veritat, és que em molesta més que em motiva.
1: El bicho ha dicho...
0: Tu el fas bé, també, punyetera.
1: Has visto que yo soy un poco Miguel Bosé también, Se ha dicho que el bicho ha dicho que el bicho... Saps que es va fer molt viral, el vídeo aquest? És un poc així, no? Yo soy muy fan de Miguel Bosé.
0: Ara entenc per què t'he fitxat al Matina Codina. Ara! Estàs com un puto llum de carburo. Més comentaris. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Matina Codina. Doncs jo necessito els 100 euros perquè estic pelat del tot.
1: Ah.
4: Bueno, aquí va la meva imitació. A veure si sabeu qui és.
0: A veure. Hòstia, l'Abel Caral.
1: Uau, que bo!
0: És l'Abel Caral tocant-se la panxa.
4: Hola!
0: M'agrada molt.
1: Molt bo, molt original. Aquest,
0: no, perquè, a més, ha sigut una imitació concurs, no? A veure si l'encertes.
1: Sí, sí.
0: També és veritat que no hi ha ningú més que faci percussió amb la panxa.
1: També és veritat, molt cert.
0: És que, de veritat, passarem a la història de la ràdio, de veritat. Més imitacions!
5: Bon dia, matineros. Què tal? Com esteu?
0: Hola,
5: soc el Sergi de Cubelles i, bueno, aviam, jo de personatges no en tinc ningú, però sí que us puc fer un acudit de l'Eugenio que limito. I així ens divertim un rato.
0: Endavant.
5: Diu així el segon aquell que diu que són dos amigos que s'encuentren en la barra d'un bar i un li diu a l'altre: oye, necesito decirte algo en privado. Esto que los nanos se van al fondo de la barra y le digo a la otra: necesito 150.000 pesetas. Y digo: tú tranquilo que no se lo voy a decir a nadie. Venga, felicitats pel programa.
1: Pues ho ha fet bé, eh?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que sí, tenim molts missatges, hi ha molta gent que té ganes de forrar-se amb aquests 100 euros per anar a gastar a la Comerciada. Només un petit apunt sobre la Comerciada, que és que recordem, del 5 al 12 d'octubre, la festa del comerç local de Catalunya. Tots els extras i informació que necessiteu a lacomerciada.cat. Lacomerciada.cat. Nosaltres no comerciem amb els artistes, no especulem.
1: No.
0: Senzillament els fitxem i sonen aquí cada dia per animar-te al matí. Joan Dausà i Mama Duixa, papi, posa el disc.

si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Una cançó que ens estimula a practicar l'esport, per exemple, Dua Lipa amb Physical. Un bon hit per fer baixar l'esmorzar des del disc Future Nostalgia, discasso de la britànica. 6 minuts i 3 quartons del matí, recta final de l'edició 1118 del matí a Codina. No marxarem sense fer unes quantes coses que fem cada dia, ni tampoc sense recomanar-vos que aneu al Dalí Boulevard Cibernètic. Ja està inaugurat, eh?
1: Aneu-hi.
0: És l'experiència immersiva que s'instal·la al cor de Barcelona, dedicada al Dalí més visionari. De fet, a la preestrena hi va anar la gran Marpuga.
1: Home!
0: Del Dalí Boulevard Cibernètic?
1: És una meravella, perquè ja és una excusa per anar allà, que hi ha l'espai, és increïble, i a més, té, ara et comentava, té moltes zones, té una zona immersiva, té aquesta zona com de l'ideal, que està com al sostre, al terra, tot il·luminat, totes les pantalles, és fantàstic. I a més veus moltes coses de tota la trajectòria de Dalí, que desconeixes, i és una meravella. Està molt ben feta, és molt agradable i és per estar-t'hi estona, eh?
0: Doncs aquesta experiència immersiva dedicada a l'artista català que ja està en marxa, eh? Evidentment és un passeig immersiu surrealista que compta amb un recorregut espectacular que et permetrà descobrir el futur imaginat per l'artista. Si vols entrades, són a la seva pàgina web oficial daliboulevard.com daliboulevard.com.
2: Rec 105 Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
3: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
11: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
10: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
11: catalunyaplans.com.
12: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
13: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
14: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: Qué ambientazo, mano.
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
16: Qué barbaridad.
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: Ven a por más.
15: ¡Venga! Ocasión Plus.
17: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
18: A RAC 105, Martina Codina presenta El Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: està superbé que David Guetta hagi fet la versió d'Alphaville del Forever Young, perquè ell realment sembla que hagi pres l'elixir de l'eterna joventut. No sé si l'heu vist últimament, però està el tio catxes i jove, que és per flipar. Al costat d'Alphaville, aquest Forever Young versió 2025. A veure, torna la Mercè, torna la Mercè.
1: Ai, senyor!
0: És aquesta setmana ja, eh? De fet, si no m'equivoco, demà és Santa Mercè.
1: Sí, demà.
0: I comença la Festa Major de Barcelona, a la qual nosaltres participem activament els de RAC 105 amb un gran festival, un cartell d'artistes realment tremendo. Aquest divendres 25 de setembre teniu una cita amb nosaltres, amb la música en directe, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, els Amics de les Arts, Marcos, Maria Jaume i Teràpia de Xoc, eh?
1: Home, que bon!
0: Divendres, aquest divendres, a 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander S Music i Veolia. 10 minuts i mig i marxem a esmorzar. Però abans volem parlar del convidat més aclamat, més aplaudit al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Estem parlant del Brad Pitt, Marc Puga. Ahir vam comentar el seu outfit, que anava vestit així com un raper, amb una gorra, uns pantalons amples, etc. I hem investigat quant valia aquest outfit.
1: Sí, començarem explicant què portava exactament i aleshores, aviam si a casa fem una mica un joc. Venga. Penseu entre vosaltres.
0: El
1: precio justo. Aviam què diríeu que costa el que portava. Portava una gorra Hermès, blava i portada cap enrere, val? Us diré marques que potser coneixeu o no. Ulleres Prada amb una muntura marró d'efecte carei, després una caçadora de camussa blava marí, identificada amb GQ com a Zenga, un polo morat lila de Tom Ford. A mi em sonen a xino, les marques, però alguna comprada potser us sona
0: no
1: més.
0: Però no són productes Terra Plaça, per
1: exemple. No, exacte. Uns pantalons grisos de Zenga també, segons GQ Italia. Una bossa Brunello Cucinelli i unes sabates també Prada, igual que les ulleres de color groc llimona, molt potent. I tot aquest outfit, no sé, Ernest, tu què diries?
0: Quan val? És que m'ho has dit abans, ja està.
1: Tu ho saps, a casa feu l'exercici. Un look valorat en aquest festival de Sant Sebastià on ha aparegut Brad Pitt en 14.000 euros. Sí. La presa que més ha creat l'atenció és la gorra.
0: Mira, a mi, sincerament, Em sembla molt bé que ell s'ho pugui permetre i que sigui xavalla, no?
1: No, absolutament.
0: Però, hòstia, 14.000 euros, que hi ha molta gent que no els té el compte corrent.
1: No, t'ho diràs.
0: Hòstia, és... Dius, mal invertits.
1: Només la gorra, com a dada curiosa, costaria uns 380 euros a la botiga oficial, però en revenda podria arribar a 700 euros, aquesta gorra que porta Brad Pitt.
0: Que els doni a causes solidàries.
1: Exacte, no? I no en una gorra.
0: No, però tu, si tinguessis el seu poder adquisitiu, el seu múscul financer, et compraries roba de marca o què? Vull dir, gastaries calés en vestuari,
1: seria hipòcrita dir que no, perquè a mi m'agrada molt gastar en roba. De fet, jo només gasto en roba i en menjar. Jo ja gasto en el poc poder adquisitiu que tinc. Segurament ho faria. Tot i que és veritat que a vegades si tens tants diners, a mi m'agradaria tenir el cor de donar-ho en bones causes i aquestes coses. Ja ho fan els famosos moltes vegades. El Brad Pitt segur que ha fet més d'una donació. Passa que mira, si pots permetre-t'ho, no ho sé.
0: Sí, el que anava a dir és que tot li queda bé al Brad Pitt. Vull dir que podria vestir-se amb un drap de cuina, m'entens? I també estaria estupendo.
1: Guapo!
0: Doncs vinga, ja està. Amb aquesta dada ja pràcticament tanquem el programa, però abans escoltarem els Tiers.
1: Vinga. Ens vam conèixer

0: Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
5: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
6: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
7: N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
10: No, que els pistatxos diu pas tu.
8: O bé aquesta.
11: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
11: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
8: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
14: Minuts i mig i les 11 del matí, anem tancant el programa, però abans de res i de rebre el Toni Clapés amb la crítica habitual, hem de saber qui s'emporten aquests 100 euros per la comerciada, ja
15: ai,
14: sabeu,
15: claro.
14: Tenim 4 xecs per gastar la comerciada del 5 al 12 d'octubre a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. És la festa de la promoció dels establiments, de la comerciada, el comerç local, de quilòmetre zero, de proximitat.
16: Ara. Que xulo, no?
14: Recordeu que ens havíeu de argumentar per què sou vosaltres qui us mereixeu aquest xec de 100 euros i ho havíeu de fer imitant algun personatge del programa, com per exemple ha fet aquest guanyador o guanyadora. Hola, bon dia.
17: Jo necessito dinero para comprarme la vacuna y productos de la tierra. Muchas gracias. Soy Marta. A ver si me toca, que me lo merezco. Sobre todo para vacunarme. Oye, felicidades por el programa. Un besito.
14: Des de quan es paguen les vacunes al comerç local, no?
18: Bueno, hay que pagarlas para que no pongan el microchip.
19: Clar que sí, és una molt bona invitació del Miguel Bosé, eh?
20: Molt bona, molt bona.
14: Bé, hi ha més guanyadors, però no hi ha temps per escoltar-los.
20: Molt bé.
14: Si heu participat, estigueu al tanto del mòbil, sí. Perquè pot ser que el Xavi Cazorla es posi en contacte amb vosaltres.
20: De seguida us ho enviem.
21: Quins nervis.
14: De seguida parlem amb vosaltres.
16: Està molt bé, està molt bé.
14: El què?
16: Que li demaneu a la gent que faci imitacions, que foti el panoli per sortir en antena, i quan teniu els missatges dius que no hi ha temps.
14: I han anat sortint durant tot el programa.
16: Això, de veritat.
14: Els guanyadors ja seran notificats. Vinga, veig que ja entres fort avui, eh? Que no t'agrada el to, no t'agrada com organitzem res.
16: No m'agrada l'hora, anem tard, ara jo he d'anar corrent, t'enfadaràs perquè no tens temps.
14: M'enfado per altres temes, que és que estem tota la publicitat tocant-nos els pebrots i llavors les coses que han d'estar a punt no estan llestes.
16: Exacte. Bueno, ara. A mi no m'ho expliquis.
14: De qui li he d'explicar, doncs?
16: Bueno, el teu equip...
14: Bueno, no sé, tu ets el subdirector, no?
21: És veritat, Toni.
16: No, jo no sóc el sotsdirector, jo sóc l'únic que estic extern escoltant el que feu i valorant.
12: Jo sóc sotsdirector, però més d'escaleta.
15: Jo no sóc de res.
14: En qualsevol cas, Toni, abans no pleguis de la ràdio, que veig que en tens moltes ganes, fes-nos la crítica avui.
16: Mira, avui començo amb el que menys m'ha agradat del programa, que ha estat la cançó Boomer de l'Alan.
15: Ostres!
16: No per dolenta, sinó perquè és la cançó, bueno, més trillada de la història. Hòstia, avui el Lillo ha posat la cançó de la sèrie Friends. Que és la sèrie més llarga de la història. Imagina't la quantitat de vegades que per capítol hem hagut d'escoltar.
14: La meitat d'actors ja estan morts.
16: Exacte. Aquesta, I'll Be There For You, del Rip.
15: M'agrada.
18: Està
16: bé, està bé.
15: És xula, Alan.
16: Sí. Una merda que...
14: No és la cançó més trillada de RAC 105, no, amb diferència, ja t'ho dic ara. Això és el que menys t'ha agradat.
16: És el que menys.
14: Hi ha alguna cosa que mínimament t'hagi satisfet o no?
16: El millor ha estat recuperar la veu del Barça, que és l'Alejandro del Bar.
14: Sí.
16: Un tio que no es talla a l'hora de parlar del Barça, també del Madrid, i que diu les coses clares, i que avui ha pronosticat que el Barça serà campió de tot.
20: A dia 22 de setembre, si no vaig errat, el triplet és possible, el triplet és una realitat amb la plantilla que tenim, les rotacions que s'estan fent, és una obvietat que hem de confiar que el 5 de juny estarem al Wanda, que guanyarem la Lliga a l'abril i que la Copa la guanyarem.
14: Déu l'escolti i esperem que no hagi agafat la història, que a vegades quan ja et veus guanyador d'una cosa i ho vas pregonant als quatre vents, a vegades et surt el trip per la culata. Que l'Alejandro sigui el millor moment del programa és una cosa que ens ha de fer reflexionar, fer autocrítica, perquè és un extern que va més enllà del nucli dur pròpiament d'integrants del programa. A més, ens fas un flac favor dient que l'Alejandro és el millor, perquè és un tio que també és molt pesat.
18: Uf.
14: Des d'aquí, no, l'estimem molt, però molt. Ara em demanarà que ja surti aquí al programa.
15: Ell ho sap.
14: Bé, a quina nota ens queda, Toni, després de les diverses consideracions?
16: Doncs per un programa que li dona veu al poble, ja siguin els oients com l'Alejandro del Bar de Baix, però també per una cançó boomer cremadíssima per tothom.
15: No tant.
16: La nota del Matina Codina d'avui és... un 4.
12: Hola!
15: Uau! Quasi.
14: El dia de l'aniversari de l'Alan Lillo hem suspès.
15: Ja, pobre Alan.
16: No només hem suspès, sinó que m'ha criticat.
18: Ja, tu cumpleaños, Adam.
16: Que fort.
15: T'ha felicitat el Toni?
16: No.
15: Oh?
16: No.
18: Te van a felicitar una amiga mía que le he hablado ya con ella, me acompaña ahora allí donde tú sabes.
16: Ah, sí?
18: Y ya verá lo que te felicita.
16: El Pink Lady.
18: El Pink Lady, bueno, como tú sabes, tío.
14: A les 11:02, el Pink Lady.
15: No, es verdad. Totes hores.
12: A les 11:02 tú miras a Google Maps y posa bastante concurrido.
18: Está la buena hora, que están fresquitas, muy en negro.
21: Para.
15: Talla-ho.
14: Què us demanareu a la barra a aquesta hora?
16: No sé, ara està tancat el Pink Lady, no és broma.
15: És que, no cal que ho digui.
16: És que passem per la... Jo passo per davant cada dia per anar al pàrquing.
15: Ah, vale.
16: Llavors, jo enganxo quan tanquen.
15: Ah.
16: Bueno. Sempre veig alguna que dic, mira.
14: Tu què mal dos.
12: Alan, s'ha caldet el personatge.
18: Alan, era un guarro, eh?
14: Sí, que ho és, sí. Que ho acabis de celebrar bé. Felices 43 primaveres.
16: Gràcies.
14: Que en siguin moltes més. I molta gràcies per la feina feta avui.
16: Gràcies, home.
14: Gràcies, Sergi Ferrer.
18: Adéu.
14: Gràcies, Marc Puga.
15: A tu.
14: Gràcies, Xavi Gazzola.
18: Adéu.
16: Gràcies també per la feina feta, Marc Puga.
15: Ai, gràcies, Toni.
18: Que ho diu amb segones, com si no haguessis fent res avui.
15: Sí. Ah, jo m'ho sabré, en
14: seriós. No, que la secció de la Lolita ha estat molt bé.
15: Passo. I a més, venir aquí coixa i és una feinada. Sí.
16: Ara. Perquè... Molt bé, la secció ha estat... vamos. La descarregaré en el podcast.
15: Bé,
14: gràcies també a la Mònica Usart, al Xavi Pardo, a l'Arnau Mulet i a l'Alejandro del Bar. De fet, el Mulet prenen el relleu als comandaments d'aquí de RAC 105. Jo sóc el que més matina, Ernest Codina. Felicitats pel programa. Demà dimecres, Santa Mercè.
15: Ole.
14: I tornarem a partir de les 6 del matí. Bon dia i bona hora!
22: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: És Bruno Mars amb aquesta cançó que a mi em recorda molt a la cançó de Frank Sinatra. Ho he dit moltes vegades, però és que cada cop que la sento penso.
1: La teva música
2: amb Arnau Moret.
0: Risc i Rol, arrenquem ben romàntics aquí a RAC 105 aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet, gràcies per sintonitzar-nos, gràcies per triar-nos, gràcies per ser-hi. Ets a casa, de fet, ens hi posem després del Matina Codina. Seguim repartint èxits, com sempre, a través de totes i cadascuna de les freqüències de RAC 105. I atenció, perquè ara ens arriba la fumiga al costat de Figaflaues, amb aquesta que ens diuen que ja dormiran quan arribi l'hivern.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
14: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
15: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
16: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Mary Short.
1: La Mercè de RAC 105.
0: Amb els Catarres.
18: Diumenge sense gana, avui m'ho prenc amb calma.
1: El 25 de setembre,
0: des de 2:15 de 9 del vespre,
1: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
19: Tu

Doncs aquí l'Aitana, que ho té claríssim, eh? Diu, ei, aquí hi ha alguna cosa més, aquí hi ha alguna connexió especial, hi ha una connexió psíquica més enllà de la resta de coses que també van bé, no? Per tant, ho tirarem endavant i que digui el que vulgui la gent. S'ha acabat, clar que sí, home. I no sabem si aquí ja parlava del seu estimat Plex, però resulta que aquesta relació doncs també va tan bé com expliquen aquesta cançó. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Taylor Swift, també afortunada en l'amor ara mateix. Ho dic perquè s'acaba de casar en una de les bodes de l'any, sens dubte, on van desfilar moltíssims famosos. Aquí la tenim, aquesta gran producció que es diu Style.

Dràcula és la cançó de Tame Impala al costat de Jenny de Blackpink, amb aquesta veu enorme i amb aquesta cançó que ha donat la volta al planeta. Està sonant per tot arreu i aquí RAC 105, evidentment, també ens en fem ressò. Va, superant el punt de 11:45. T'he d'explicar un tros de notícia, tot i que segurament que ja sàpigues de què et parlo. Sobretot amb aquesta cançoneta de fons, no? I és que l'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya, estava clar. Una de les més ben valorades, sí. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. A veure, és molt fàcil, eh? 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.

0: Rexem 5 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
2: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
3: I els nostres números 1.
4: Mi penya del RAC 105.
5: Soc el Guillem de Bugós.
6: El Fred García.
7: Tiga Flauas i Stay Home.
8: Fumiro des del País Valencià.
9: Som els Pies.
10: Soc el Migui Núñez.
11: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
12: Som els Catarra.
2: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
2: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

A veure, la notícia, aquesta hora no seria que el divendres fem la marxa de RAC 105 amb Marcos Amca, entre altres artistes. Que això ja ho hauries d'anar sabent. La notícia a aquesta hora és que, si vols, pots venir a la zona VIP i veure els concerts des de primera fila. Sí, sí, sí. I atenció, perquè actuen els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i el que acabes de sentir, Marcos Amca. I com ho has de fer per venir? Doncs mira, molt fàcil. Entres ara mateix al nostre Instagram, @RAC105. Allà trobaràs una publicació on et diem exactament com ho pots aconseguir. És bàsicament comentant i explicant-nos alguna cosa. Entra, va, @RAC105. Zona VIP i primera fila, eh?

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

Karol G, Bruno Mars, Bruno Mars i Karol G, amb aquesta grandíssima cançó que es diu Estil, i que aquí, a més d'una col·laboració professional, sembla que també hi ha alguna cosa més personal. Si més no, per les històries i per les fotos que van penjant junts, sembla que la cosa ha evolucionat una mica, eh? I probablement un dels dos utilitza aquesta frase dels Amics de les Arts. La cançó es diu Segurament t'estimo. Saps què vull dir, no? Saps com explico? Oh.

0: La Mercè de RAC 105
1: amb els Amics de les Arts.
0: El 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: La teva música.
0: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
6: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
0: O bé aquesta?
10: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
0: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
1: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
1: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
0: Matina Codina, Best Moments.
14: El ChatGPT agafa consciència humana i el primer que fa és agafar una baixa per ansietat. Estic molt cansat, ha dit la IA.
15: Falta de respecte a la gent que té
16: ansietat. Ah, Marta.
14: I la FIFA avisa que si el Barça segueix així es proclamarà campió de Lliga a l'octubre. Que algú dispari el Rafinha. Els habitants de Ceuta sortiran amb una samarreta per donar suport al Madrid per aquest joc de merda que estan fent. Todos somos malísimos, serà el missatge. I acabem amb una última hora també. La EMET enviarà un alert cada vegada que marqui Rafinha.
16: Oh!
14: Sonarà el mòbil de tothom. Ostres, que horror!
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Doncs mira, Àlex Borren, que en aquesta cançó parla de la seva estimada dona, que la va conèixer l'any 2018 quan ella estava vivint al cotxe, quan la vida era molt diferent. Entre els dos van sortir d'aquella situació. I mira'l, una estrella internacional.
1: La teva música. Amb Arnau Mulet.
0: Amb el Fever Dream, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet, en passen 3 de les 12 del migdia. I aquí estem, com sempre, bona música, bon rotllo. Si és que ets a casa, ets a RAC 105, ja no sé com dir-ho, posa't còmode, perquè ets al lloc correcte. De seguida, Stay Home, però abans, Alcazar, amb aquest Crying at the Discotheque.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Unim un poble, ja sona el pas doble.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
8: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
0: La Mercè de RAC 105.
8: Amb Teràpia de Xoc.
12: Sense tu, jo no puc.
0: El 25 de setembre.
8: Des de 8:45 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
13: Ja comença a fer-se clar.

Doncs uns mítics de la música en català, els Catarres, que per cert els tindrem en directe aquest divendres a la Mercè de RAC 105. No només ells, també amb els amics de les arts, a Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Marcos amb K. I deixa'm dir-te que si entres al nostre Instagram et trobaràs un concurs meravellós i que si participes pots accedir directament a la zona VIP i veure els concerts des de la primera fila a la Mercè de RAC 105. Entra ara al nostre Instagram, @RAC105. Omples una mica el que et preguntem, que és molt fàcil. I a veure...

0: Rack Sensing.
1: Adela, 8 in LA. La teva música.

Doncs aquesta cantant es diu Adela, no sé si la coneixies, però apunta-te-la bé perquè ens sentirem molt a parlar. Aquesta cançó ha batut tots els rècords possibles, està sonant per tot arreu, i no m'estranya perquè sona d'escàndol i a més moltíssima gent se l'ha fet completament seva. Es diu Ain't in LA i sona evidentment també aquí a RAC 105, 1:15 del migdia, i aquí hem tornat a la rutina. Això vol dir que torna també al 105 Confidencial. El proper dimecres, dia 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana, Ivan Herzog, des de l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. Sí, senyor. Ah, que vols venir? Doncs mira, t'ho posem molt fàcil. Pots entrar ara mateix a rac105.cat, omplir el formulari i escriure la pregunta que li faries. I amb una mica de sort, doncs,

0: 105 Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe: safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
6: No podràs canviar d'emissora.
7: RAC 105.
6: La teva música.

Que no em revisa el ventilador. I té pinta que, de moment, no el podem treure encara perquè fa una calor, tot i que avui, si no vaig equivocat, entrem a la tardor. O demà, no? Ai, sembla que aquesta calor no ens la traiem de sobre. Això sí, els grans hits de l'estiu tampoc. I un bon exemple d'això és aquesta gran producció de Banda Neon, Buos i Mon DJ amb el ventilador, es diu així. Va, que no pari el ritme. Que no pari la música, perquè aquí ja ho saps que a RAC 105 tenim 24/7 connectat amb els grans èxits d'aquí i internacionals també. I aquest és Benson Boone. Ens va enamorar en el seu dia amb aquesta gran perla. Es diu Beautiful Things.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
1: Aquest és el so.
2: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Doncs aquí tenim el Siderran. Després del Tututuru ens han presentat aquesta grandíssima proposta que es diu L'Última, cançó en català que també ens encanta proposar d'aquí a RAC 105 i que esperem a veure si té la coreografia oficial, perquè també ens la prendrem. Perquè la del Tututuru ens va costar prendre-la, tot i que era molt fàcil. A veure aquesta si també doncs, la podem aprendre bé. En fi, va, que continuem superant el punt de 3 quarts a 1 del migdia i ara ens n'anem cap a Formentera. I et dic una cosa, en vol directe, perquè si algú pot fer això és Aitana.

Just the way you are, una cançó d'amor de Bruno Mars. Això sí, una mica, doncs, a tempo, no? Una mica animada. Ens agrada moltíssim i ens deixa a les portes de proposar-te aquesta cançó de Sabrina Carpenter. Que jo crec que va ser la primera que li vam conèixer aquí a RAC 105. Ens va enamorar des del minut zero. I per això forma part de la teva música. I arribarem a la una amb aquest Espresso.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
4: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
3: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
6: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
10: No, els pistatxos, diu Pasto.
8: O bé aquesta.
11: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
11: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
8: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial. Veu.

0: de Mamaduixa, amb aquesta cançó que crec que no fa falta ni presentar-te-la perquè és la cançó de l'estiu en català. Jo crec que sens dubte ja, no? Papi, posa-la al disc. L'hem ballat, l'hem cantat i ho seguirem fent, clar que sí.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Va, i arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ets a RAC 105, ets a casa. Per tant, posa't còmode. Encara tenim una hora per endavant per proposar-te grans temes com, per exemple, Nil Moliner, que ja el tenim escalfant amb la banda amb el seu Me Acuerdo de Ti. Però abans, Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
0: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
4: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
3: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
7: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
8: Aquest és el so.

Doncs aquí tenim a Damiano David amb aquesta meravellosa cançó que es diu Next Summer. Sembla que la cosa li ha anat més bé després de Måneskin, no? Va, i moltíssima atenció perquè tenim novetat de Catsey, una nova artista a tenir molt en compte i que sona molt bé amb aquesta Animal.

0: Black Eyed Peas, The Time, Dirty Beat.
1: Dirty Beat.
0: Veus? Va, atenció, para bé l'orella perquè això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i ho portes a Línia Directa, atenció, pagues un 40% menys garantit. I amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de la teva assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Doncs truca'ls, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
2: Aquest és el so.
3: RAC 105. La teva música.
4: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

Doncs aquí el tenim, Ed Sheeran, que per cert, aquests dies ha fet unes declaracions. Doncs ha parlat una mica de la polèmica amb Macklemore i això de les declaracions que va fer Macklemore en un seu concert, doncs defensant la Franja de Gaza i parlant del conflicte. En fi, tens una mica tot explicat al nostre Instagram, @rec105. Per tant, si no saps de què va la història, ja ho saps. I segueix-nos, si no ho fas, home, que escolta'm, tindràs coses interessants. I ara, atenció, perquè si us heu quedat amb ganes de festa, tranquils. Arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra, Santa Tecla, Tarragona. I la Gers 105 arriba a Tarragona el 22 de setembre. Per tant, avui, aquesta nit, amb l'Enric Font del Ja Tardes i com a DJs convidats, Mon DJ i Charlie B, al Parc de Francolí, a partir de les 11 de la nit. Va, apunta-t'ho bé, si estàs per la zona, i si no, doncs mira, agafes el cotxe i vas cap a Tarragona, que sempre és garantia d'èxit. Avui torna la Gira 105, una festa amb ADN RAC 105 per fer embogir la nit de l'Empalmar.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
1: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
2: catalunyaplans.com.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
4: No pots canviar d'emissora.
5: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
6: Quins seran els èxits del futur?
7: Amb l'Evirin.
8: Benson Boone. This is Dua Lipa.
9: This is Daniel Dagos.
3: La història continua. La teva música.

0: Doncs mira, és una cançó que forma part de la banda sonora de Spider-Man, per això ha tingut tant èxit, eh? Tame Impala. Bé, per això i perquè és un èxit ja de per si, no? Una cançó que sona molt bé. Es diu Loser, per això te la proposem aquí a RAC 105 també. A veure, és fortíssim el que passarà aquest divendres. Així de clar t'ho dic. Perquè per fi torna la Mercè de RAC 105. Just up at the first Aquest divendres dia 25 de setembre teniu una cita amb la música en directe a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb el Marcos Encà, que acaba de sonar, també amb la Maria Jaume, amb Teràpia de Xoc, mira'ls. Sense tu, jo no puc, sense tu. Tampoc hi faltaran els Catarres. O també els Amics de les Arts, mira'ls. Recorda, aquest divendres, dia 25, a partir de 8:45 del vespre, no t'ho perdis, la Mercè de RAC 105, amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santanderes Music i Veolia. Totalment gratis l'accés. I si vols venir a la zona VIP, t'hem activat un concurs al nostre Instagram. Entra, segueix-nos, fes una mica el que et diem, el que et demanem, que és molt fàcil. I a veure si estàs de sort i ens pots acompanyar a nosaltres i als artistes, també, a la zona VIP.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Va, camí de les 2:00 del migdia, de 3 quarts baixa, encara queda una estona. Ara Fèlix Gent amb...

0: your husband is coming.
1: On és el meu marit, que no el veig? Where is my husband? És el que es pregunta a Pepo Mol, la rei, que sembla que ara sí que ha trobat el seu lloc al món de la música i li està funcionant moltíssim. Cançó, mira, amb la que jo toco el dos, si mai més ben dit, perquè estem a 10 minuts a les dues. De seguida s'hi posa l'Albert Buscarons per seguir repartint èxit, evidentment, fins a les 5 de la tarda i després als Jatardes. Això segueix i segueix i segueix, per tant, no toquis el dial, que ets al lloc correctíssim. I abans encara tindrem temps d'escoltar, mira. Ugel amb el seu Jamaican Bam Bam i també Sia amb aquest clàssic en majúscules, una veu que és una de les més importants del món, que ens arriba directament des d'Austràlia i que ens presentava aquest Ship Thrills. Fins demà!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
5: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i a més pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
6: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Stuxal, AMB Bus Metropolità.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
0: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat,
0: Ivan Herzog.
11: Fem-nos el costat que ens faci falta.
0: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
10: i li traslladarà les teves preguntes.
11: Que ballarem amb el record.
0: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Places limitades.
0: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
11: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
0: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.

0: El 27 de setembre tindrem a Madonna de nou actuant a una gala de premis de la tele, els MTV Video Music Awards. Feia molts anys que no ho veiem, això.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: S'encarregarà de fer en directe aquest Bring Your Love amb Sabrina Carpenter també a l'escenari, doncs ho sabrem ben aviat, d'aquí 5 dies. Què tal? Aquest és el so del dimarts a RAC 105, és 22 de setembre. Un dia més, salutacions a l'Albert Buscarons. Encantat. Anirem escoltant el bo i millor de la teva música, la d'aquí, la d'allà, la d'abans, la d'ara, i tot el que siguin bons temes a nosaltres ens funciona, com per exemple aquest One Republic, un dels més representatius de la banda, es diu Love Runs Out.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
2: Torna el gran dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Crate, Montblanc i Tommy Hilfiger. Només aquest dijous 24 de setembre a la Roca Village.
3: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
4: Potser aquesta?
3: O bé aquesta?
5: Diumenge sense drama.
4: I què me'n dius d'això?
5: Segurament t'estimo.
3: Tot i que aquesta altra...
6: M'avorraria sa memòria.
3: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
4: Què?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
3: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
3: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
3: Teràpia de Xoc.
8: Com dius?
3: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
3: La Mercè de RAC 105.
7: Amb Teràpia de Xoc.
10: Sense tu, jo no puc.
3: El 25 de setembre.
11: Des de 2:15 del vespre.
3: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

No We All Daddy Swims. Aquesta és la seva última cançó, número 1 a tot arreu. També aquí, a RAC 105, i tant que sí. I nosaltres seguim entestats en portar-te la millor música en directe i volem que coneguis i interactuïs amb els teus artistes més a prop que mai, i això és el que fem al 105 Confidencial sempre, a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am. És moment de tornar a acostar-te un dels grans noms de la nostra musical, d'Ivan Herzog. Dimecres 30 de setembre serà amb nosaltres, gràcies a Estrella d'Am, a l'antiga fàbrica, explicant-nos coses del seu disco de cristal. De fet, l'Ernest Codina li traslladarà les seves preguntes. Així que participa, omple el formulari, ens dius què és el que t'agradaria saber d'Ivan, perquè li preguntarem, i a més anirà fent alguna de les seves cançons en viu en un directe exclusiu només per vosaltres. Entra a rac105.cat, allà tens el formulari d'inscripció i allà ens veiem amb Estrella d'Am.

ens agrada aquesta nova cançó de Gina, està amb Nil Moliner. Només podíem esperar coses bones des del moment en què vam saber que aquesta col·laboració passaria, i així ha estat. Amb qui estaràs? Doncs mira, fins a 2:15 estarem amb Guru Josh, que és una de les seves cançons d'èxit a clubs des de fa molts anys. Infinity!

0: Rec 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí.

que li han col·locat uns quants núvols sobre el cap a Ed Sheeran després d'acomiadar dels seus taloners, després d'una defensa palestina. La cosa no pinta gens bé, s'ha fotut en un bassal que no volia ni trepitjar, però les coses són com són. Després del Shape of You, dels seus números 1, et presentem el talent de The Bowser, debutant amb Magnetic. Magnetic.

Va ser la sèrie Stranger Things qui va tornar a posar de moda aquest clàssic dels 80. Aquesta és la versió, però, de Quim Petras. El Running Up That Hill, camí de les 3 de la tarda, només 9 minuts i l'hora en punt. Anem a tope. En aquests propers minuts arriba una de les cançons que ha fet més mal aquest estiu. Déu-n'hi-do, quina tralla li posa des d'un bon inici. El DJ Ugel, aquesta col·laboració amb Ultranaté, aquella veu mítica del dance dels 90 amb el Free, segur que el recordes. Just Moving to the Sun.

0: teva música.
1: RAC 105. Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direc 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: Valorado.
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
6: Potser aquesta?
5: O bé aquesta?
7: Diumenge sense drama.
6: I què me'n dius d'això?
7: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra...
6: M'avorraria sa memòria.
5: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
6: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
6: Maria Jaume.
5: Teràpia de Xoc.
8: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
9: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.

0: Son.
1: La teva música.
0: Amb Albert Buscarón.
2: Ganes de Mercè, moltíssimes. Aquest divendres a partir de 8:45, a l'avinguda Maria Cristina, la Mercè de RAC 105, un any més, amb les millors bandes de l'any, els Amics de les Arts, amb Marcos, la Maria Jaume, Teràpia de Xoc, i també aquests amb els que acabem d'inaugurar una hora nova, els Catarres. Amb el diumenge sense drama, et saludem. Què tal? Parla l'Albert Buscarons. Molt dimarts encara per endavant. Ara amb aquesta cançó que s'enganxa igual que el primer dia. El This World, de Natasha Bedingfield.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
4: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
5: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial. Proper convidat, Ivan Herzog.
6: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
7: i li traslladarà les teves preguntes.
8: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
7: i Estrella Damm.
0: La Mercè de RAC 105
1: amb els Amics de les Arts.
0: El 25 de setembre.
7: Des de 2:15 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

qualitat, tu, quina elegància. Ho arribo a saber i em porto l'smoking per rebre Cyril. Aquesta és la seva versió d'un clàssic dels 80, Stumbleinery. 15-15, quina hora tan maca per escoltar una de les cançons que, gràcies als concerts que ha fet el Palau Sant Jordi, a Aitana, hem descobert que ho rebenta entre els seus fans i els seus seguidors. Que no canten, criden directament a ple pulmó aquesta que també trobes al quart azul i que es diu Conexión Psíquica.

Hey Brother. Aquesta és una cançó que és un monument de l'electrònica, ja en diràs, del DJ suec Avicii. I per aquí treuen el cap Tame Impala, que s'han convertit a la banda de moda, eh? Tots els moderns de la ciutat i del poble ara ballen a ritme de cançons com Dràcula.

0: Rec 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.

Déu-n'hi-do, eh? Quina estuet hem passat a ritme d'El Ventilador. La cançó de la banda Neon amb Buhos i Monty Jake, però seguirem nosaltres amb El Ventilador fins que el temps vulgui, eh? Així seguim. I atents, perquè aquesta nit arriba una de les festes més grans de l'any, a finals d'estiu. Marxem a Santa Tecla, Tarragona, amb la gira 105. Aquesta nit, a partir de les 11, cap allà l'Enric Font dels Getardes. També com a DJs, a la cabina Monty Jake i la Charlie B. Tot això a partir de les 11, com et dic, al Parc del Francolí. Aquesta nit marxem de nou a Santa Tecla. No saps la il·lusió que ens fa. Tenim ganes de tornar a fer embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla, a Tarragona. No us ho perdeu.

0: Aquest. Aquest és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
4: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Tu també hi has caigut?
1: Sí, oi?
0: Ens agrada moltíssim aquesta cançó d'Adela, una d'aquestes debutants, que trobem que té moltes coses i molt interessants a dir.
2: La teva música amb Albert Buscaró.
0: Ain't in LA és la seva primera cançó. Sonant a les 4 en punt d'aquest dimarts 22 de setembre, última setmana de l'estiu del 26. I serà la setmana gran amb la Mercè pel mig, divendres gran concert de Rags en 5, un any més. Allà t'hi esperem, eh? Ara mateix, Teddy Swims, protagonista d'aquests propers minuts.

Jason Derulo, una altra de les cançons que ha tingut molt bon peu aquest estiu, també aquí a la teva ràdio. Va, que seguim, són les 4 i 10 minuts. Gràcies per triar-nos. Cada dia som més a la família de Rec 105. Normal, si és que la desfilada de números 1 és imparable, d'artistes hi ha ADN de la casa, com és el cas de Meghan Trainor.

0: La Mercè de RAC 105
1: amb Marcos.
0: El 25 de setembre,
1: des de 2:15 del vespre,
0: a l'avinguda Maria Cristina de

mica de Fastuc sí que tindrem aquest any a la Mercè de RAC 105, perquè el Marcos és un dels artistes que s'apunta a aquesta enorme festa aquest divendres a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. També amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc i aquesta que escoltes, la Maria Jaume. Allà t'hi esperem, eh? Com més siguem, més riurem. Això de tota la vida és així. Quina manera, eh? Quina manera de tancar la Mercè amb aquesta cançó dels Teràpia. La Mercè de RAC 105 aquest divendres al vespre amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santanderes Music i Veolia.

0: talking.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
3: Quina ràdio escoltes?
2: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
4: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
4: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més RAC 105.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

senyor de Hawaii que aixeca dos pams de terra però té un talent infinit i s'ha convertit en un dels noms que sempre crida l'atenció quan té nou projecte, presenta nova música. Bruno Mars, aquí el tenies amb Risk It All, la seva última cançó a RAC 105. Camí, ja de les 5 de la tarda. Deixa'm presentar-te una nova banda. Es diuen Brou i el pop català els hi haurà moltes coses d'aquí a uns anys gràcies a cançons com De Colors.

Aquesta és Katy Perry, una de les artistes que més alegries ens ha donat en forma de cançons pop durant dues dècades ja, eh? Gràcies, Katy, gràcies. 5 i les 5 al Getardes el dimarts, a punt. Avui dimarts 22 de setembre, una tarda en la que jo et deixo amb el gran...

0: Tina Codina Best Moments.
1: L'arrencada de la temporada futbolística màgica del Barça.
2: Opa!
1: I, per altra banda, tots els problemes que hi ha a la Casa Blanca de Florentino i Mourinho amb el nostre hooligan culer.
3: Alejandro, mirant-te als ulls, et pregunto, aquest Barça és imparable?
4: Ara mateix sí, ara mateix t'haig de dir que el 5 de juny ens veiem al Wanda, però clar, a finals de la Champions.
2: És molt
4: d'hora encara.
3: I li enviaries un missatge a José Mourinho?
5: Em dirigiré a Don Florentino Pérez. Gràcies de veritat amb la mà al cor, perquè tots sabíem que això anava a sortir malament. Jo de veritat t'agraeixo aquest mes i mig que portem de competició, de xalar, de gaudir, d'imprimir i sobretot, de plorar, perquè mai heu sigut autocrítics, perquè no teniu relats i parreu.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí, RAC 100.

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?
4: L'ídol aquí.

0: aquí tenies una de les més recents de Tim Impala, Lusa, Lusa. Per dedicar-li a qui més t'estimis. Lusa. En fi, així engeguem la maquinària d'aquest programa. El Jatara, sí. Ah, anem-ho a fer bé, mira, mira. Ara. Home! Ai, m'encanta. Mogollon, vinga. És l'himne d'aquest programa que de tant en tant, mira, m'agrada recuperar. Vinga. Ja saps, fins a les 9, aquí liant-la una miqueta. L'After Work radiofònic de Catalunya.
1: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu. Som allà. Després de l'Albert Buscarón, doncs quatre horetes ben carregades de ritme, de bon rotllo i de regals, també, home. Va, recorda que en una estoneta obrirem tema del dia. També tenim Rose Musical, avui de batalla de cançons, dedicada una miqueta al que passarà aquesta nit. Sí. Nit de l'Empalmada, Tarragona, Santa Tecla, toma! Amb la gira 105. Estarem amb Mon DJ, Charlie B, i un servidor, l'Enric Font. Sí, sí, farem molt de mal. Va, a part del Rose Musical, també tenim versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix al nostre WhatsApp. Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: I el tanto perquè avui pots tornar a aconseguir samarretes, les noves samarretes del Ja Tardes, Ole, nou disseny. Bé, de fet, és el primer disseny perquè no havíem tingut encara cap samarreta. Estan molt xules, la veritat. Va, tot això i moltes coses més. Ara, la que tenim ja preparada és l'Aitana, que ens porta aquest 6 de febrero.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla't.

0: Ep, tu!
1: Sí!
2: Ja tardes!
3: Ja tardes a pujar el volum a RAC 105.
4: Si bé t'ho vols passar...
5: Sí, claro!
4: A l'Enric Font, has d'escoltar...
5: Ria?
6: Doncs sí.
7: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
8: Bueno, que l'ha dicho!
9: Toma!

0: d'aquestes que no deixa indiferent a ningú. Una de les més recents, de Teddy Swims. Mira que m'agrada, eh? Mr. Know-it-all. Té elegància, té bon rotllo. I ens engresca també aquí al Ja Tardes. Ole! Vinga, va, vamos, vamos, vamos! Ai, mare. Barre, uns 13 minuts que passen de les 5. Sempre aquí ben engrescats, tu.
1: Enric!
0: Sí, sí. Aquest sóc jo. Hola, hola. Què passa? Va, anem amb el tema del dia. Anem-hi de cara, perquè no sé si saps que aquesta matinada, sobre les dues de la matinada, començarà la tardor.
2: La tardor, oh, tot canvia de color.
0: Com allà?
2: A la tardor, bona sí, taula i porró.
0: Oh, porró, sí.
2: A la tardor, moniatos i castanyes.
0: Ai, mare.
2: A la tardor, ara surt el rovelló.
0: Ole!
2: Mon pare era un miceli.
0: Això què vol dir? Que s'ha acabat ja l'època de córrer a agafar allà l'última taula amb l'aire condicionat de la cafeteria. Sí, ara toca canviar d'armari, treure jaquetes, preparar-se per... o sigui, per gaudir de petits plaers, les castanyes, els moniatos... Ara arriba l'època. Sí, sí, sí, això està bé, això està bé. Però això no és el tema del dia, no anirem per aquí, perquè, a part de tot això... Us hem d'informar que avui... Treu la música. Vale. Avui és el Dia Mundial Sense Cotxe! Sí! Una celebració mundial que vol mostrar la necessitat de reduir la presència d'automòbils

0: Ara, també tot s'ha de dir, que si la Renfe anés millor, jo crec que hi hauria molta gent que agafaria menys el cotxe i més el transport públic, I per això avui us volem preguntar: quina ha estat la teva experiència més surrealista amb el transport públic? O amb el cotxe, també, per què no? Avui situacions una mica surrealistes. Explica'm la teva a través del WhatsApp.
1: 608-717-141.
0: Potser vas anar a agafar un tren que es quedava aturat durant hores. Ufa, en aquestes n'hi ha unes quantes d'històries. Un embús monumental que vas trigar 3 hores per fer un trajecte de 10 minuts. Vas quedar sense benzina en el pitjor moment, en el pitjor lloc. A mi m'ha passat. Aquell trajecte amb el taxista que condueix com si fos a Fast and Furious, saps? Allò, venga! En fi, sí, com sigui, explica'm les teves experiències una mica surrealistes en transport públic o en cotxe, és igual. Tot això, com sempre, al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-7171-41. Ja tardes.
0: Jo me'n recordo un cop que vaig anar amb autobús. Estava tan ple, enganxat tot el trajecte, enganxat a la xella d'un tio. Horrible, tu. Sí. Doncs va, entre tots els que participeu avui, ja sabeu que sortegem les samarretes d'aquest programa. Sí! Samarreta del Ja Tardes, que vam estrenar ahir. I en tenim unes quantes bastantes. Així que participa, va! Explica'm experiències així una mica diferents, surrealistes, tant en transport públic com amb el cotxe, és igual. 608-717-141. I de pas, si vols demanar aquella cançó que també ens anima una mica a la tarda. Avui tenim un dia xulo, Sí. Doncs vinga.
1: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Ahí estàs. Va, de seguida repassarem aquests comentaris, aquests missatges, també peticions musicals. I ara, mira, el que em ve de gust és recuperar l'essència dels The Black Eyed Peas. Amb això, where is the love? Where is...

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
2: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
3: Actualment no pots canviar d'emissora.
4: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
5: Quins seran els èxits del futur?
6: I'm Olivia Dean.
7: Benson Boone. This is Dua Lipa.
8: This is Daniel Dyer.
2: La història continua. La teva música.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
11: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
10: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
2: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105. Ja tardes.
12: Amb l'Enric Font.
13: A mi no m'agrada.
14: Castigat.
15: Yo quiero que se peleen.
13: Toma ya.

0: dic jo que avui estem molt engrescats. Home, amb temes com aquest de Bibi Rexha i els Faithless, se te'n van els peus sols, eh? New Religion, vinga. En 4 minutets arribarem a 6:15. Això és el Ja Tardes, eh? Hello.
1: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Sí, molt bona tarda. Ostres. Ostres, tenidó. Vinga, va, tenim molts missatges, molts comentaris. Recorda que avui pots aconseguir la nova samarreta del Ja Tardes d'aquest programa. Si participes i m'expliques, doncs això, alguna experiència com surrealista, tant en transport públic com amb el cotxe, eh? Que hi ha vivències de tot tipus, eh? Que dius...
2: Ai.
0: Doncs vinga, va, som-hi.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam, hola.
4: Hola, bona tarda. Sí. El més estrany que m'ha passat a mi va ser farà anys, sortint amb els amics del Sonar.
0: Ostres.
4: Estaven a fora buscant taxis i no hi havia, ni va passar un noi amb una furgoneta i ens va dir que era un taxi pirata duia a l'after. Va anar tot el camí adelantant per la dreta, per l'esquerra, els semàfors es posava entremig dels cotxes,
0: ai,
4: a les corbes anava fundint, que els amics anàvem de costat a costat. Bueno, una barbaritat, algo brutal. I quan vam arribar a lloc, ens deixa a la porta i ens diu, no me recordo, 35 euros. I li vam dir, 35 euros, o te'n vas corrents d'aquí, o rebràs 35 bufetades. Bueno, brutal.
0: Oh, mare meva, tu, escolta, oh. Quines vivències, escolta. No, és per aplaudir, eh? Ai, tela, encara sort que ho podeu explicar. 608-7-7-4-1, mira més, hola.
5: Bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
5: Aquí els Ferretti.
0: Ei, Ferretti.
5: Doncs mira, nosaltres l'experiència va ser fa 2 o 3 anys que va haver-hi una calamarsada brutal.
0: Ostres.
5: En l'autopista P7, a la zona del Vallès Oriental.
0: Sí.
5: I nosaltres tornàvem de la festa d'aniversari del meu fill i anàvem amb el cotxe, amb la furgoneta, 6 nens dintre el cotxe.
0: Ostres.
5: Ens vam tancar parat a l'autopista 3-4 hores,
0: sí.
5: Jo,
0: wow,
5: acompanyant de 6 nens més dins del cotxe.
0: Ai, mare.
5: Imagina't allà com van passar aquelles hores. A més, ens vam quedar sense bateria en el vehicle.
0: No, home!
5: O sigui que va ser tota una aventura. Per sort va passar una grua pel costat, ens va poder carregar la bateria del cotxe, engegar,
0: bueno.
5: I quan vam arrencar, cap de 4 o 5 hores, doncs mira, arribar a casa i continuar la festa d'aniversari. Imagina't quina aventura.
0: Ja.
5: Apa, vinga, bona tarda.
0: Uau! També sobreviscut, i és molt! Ai, tela. Va, explica'm les teves vivències, ja saps.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, missatge, vinga. Busquem experiències surrealistes en transport públic o amb el cotxe. N'hi ha de tot tipus. Vinga, en una estoneta repassem més. Recorda que també em pots demanar aquella cançoneta que ens animi la tarda. Mira, per exemple, jo crec que aquesta, que ho està tornant a petar, és una cosa... Bueno, sí. De fet, Dua Lipa torna a estar a les llistes amb aquest Training Season. Oh!

0: sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Gucci.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Jamaica amb bam-bam. Bim-bam-bum. Amb el seu salami, eh? Salami, pa, salami. Bon, 7 minutets que passen de 2 quarts. Espero que tot bé, no?
1: Hola, Enric!
0: Hola, vinga! Punja tardes així, especial, engrescador. Bé, com cada tarda, eh? Això no... I com sempre també tenim una batalla de cançons d'aquelles aferrissades.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Vinga, va, que avui... Per celebrar que tenim Gira 105 a Tarragona, les festes de Santa Tecla, el roast musical es queda per aquelles terres. Sí, per la comarca. Així que avui al tanto, perquè enfrontem 3 himnes de la comarca de Tarragona que segur que has cantat 1000 vegades. Sí, sí. I com sempre, només una pot guanyar. Així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Així que anem a enfrontar aquestes 3 propostes que tenim avui sobre la taula. Vinga, que anem amb l'opció número 1.

sabíem bé que és l'autèntic despertador oficial de tot el país. Capaç de posar-te de bon humor qualsevol dia de la setmana. Sí, el dilluns també, dilluns al matí. Sí. Enormes, com sempre, els pets. Amb aquest bon dia. Bon dia. Opció número 1 que pots votar, com sempre, al nostre WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: un crit de llibertat de Germanó que fa aixecar tothom. La proposta de roba estesa... Sí, fa aixecar el got, també. Una altra ronda és el que faran molts aquesta nit de l'Empalmada, eh?
1: Ai, mare!
0: Ai, sí. Precaució, sempre. És l'opció número 2. I va, i anem amb l'última, al tanto, amb aquesta, que també us agradarà, ja veuràs. Pura energia, pura emoció i, a més, amb un directe que crema, eh? Que crema! Són els Búhos amb aquest volcà.

0: i ara toca a tu, com sempre, votar la teva preferida amb un àudio.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Quin d'aquests tres temes és el gran himne de la comarca de Tarragona, eh? Que avui podria sonar tranquil·lament també a... allà a la nit de l'Empalmada, a la Gira 105. Va, recorda, vota la teva preferida, opció número 1 amb els Pets i el seu Bon Dia, opció número 2 amb Roba Estesa, una altra ronda, i l'última, opció número 3 amb els Buos i el seu Volcans. Escolta,
2: ole!
0: Va, recorda que al final del programa repassarem el veredicte amb tots els vots, sabrem quina guanya i resoldrem aquest roast musical avui dedicat a la... sí. A Tarragona, eh? Terres... terres xules. En fi, en una estoneta repassarem aquests missatges. Ara, per això, mira, que ens ve de gust és recuperar l'essència de Panic at the Disco. Una de bon rotllo i una melodia que s'enganxa, eh? Hi, hi.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
5: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
4: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
5: catalunyaplans.com.
6: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
7: Matina Codina.
8: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
7: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
9: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigua de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
11: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita Montse Interiors. Interiors.com.
7: Ja tardes.
0: Ràdio en estat pur.
7: Amb l'Enric Font.
0: Yeah.

0: Oi. Bona proposta d'Àlex Warren, eh? Diu que també va començar així com qui no vol la cosa i ara busca'l, saps? Sí. Oi. Va rebre pràcticament uns 11 minutets per les 6. Més missatges, més comentaris. Avui tenim de tot, eh?
1: Hola, què tal, com estàs?
0: Hola, pues molt bé. Aquí fent el ja tarda. Va, recorda que si vols una samarreta d'aquest programa... Són noves, eh? Recent sortides del forn, eh, això?
2: Sí.
0: Avui, simplement, a través del WhatsApp, preguntem quina és la teva experiència més surrealista, tant en transport públic com amb el cotxe. És igual. Allò que dius, és que ara no m'ho crec. Doncs vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va, ole, los caracoles. Mira, hola.
4: Bona tarda, Enric, ei, què tal?
0: Aquí estem.
4: Doncs nosaltres vàrem baixar tota la baixada del Teide a Tenerife,
0: sí?
4: En punt mort al cotxe, i els últims metres amb el cotxe parat, que vàrem arribar just amb l'impuls de la gasolinera.
0: Oh.
4: Era un cotxe de lloguer i no vàrem calcular bé els quilòmetres que havíem de fer.
0: Oh.
4: Però al final vàrem arribar a la gasolinera.
0: Mira.
4: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. És que... Jo conec a més d'un que li ha passat això, també.
5: Exactament això.
0: Però clar, no anàvem baixades, saps? Que havia d'empènyer després. Va, tu també, explica'm, situacions així una miqueta inexplicables o surrealistes, en transport públic o en cotxe. Que avui és el dia mundial sense cotxes. Mira, fem un honor, no, això? Sí, una mica. Va, 608-7-7-4-1, que pots guanyar les samarretes del programa. Dit això, anem-hi de cara perquè t'has d'explicar coses xules. Sí. Perquè ja ha arribat el dia, escolta'm. Ha arribat el dia de ballar-ho, ballar-ho tot. Sí. Però de ballada, d'engrescat, eh? Perquè arriba la Gira 105 a Santa Tecla.

0: Estem fent un mix, eh? Un mix. I en aquest cas sonarà també el divendres, que tenim també festassa el divendres, eh? És una cosa bueno, bueno. Recorda que el divendres tenim la Mercè de Raxensin. Una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres. Marcos amb K, amb el seu fastuqui-tuqui. Els amics de les arts, Maria Jaume, Teràpia, Xoc. Serà una bogeria d'aquelles xules-xules. A més, amb els amics de les arts, Maria Jaume, Teràpia, Xoc. Tot això el divendres a partir de 8:45 del vespre. No t'ho perdis, la Mercè de Raxensin. Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Ens veiem allà.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'exambusta i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Voy fuerte.

0: que no falti, que no falti a res. Va, que tenim molts missatges, moltes coses.
1: Hola, sí. Xiquitín.
0: Ai, hola, senyora. Van apareixent aquí personatges. Va, recorda que si vols les samarretes d'aquest programa, que són ben noves i ben xules, has de participar com? Doncs enviant un àudio al WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: Sí, i avui volem saber quina ha estat la teva experiència més surrealista, tant en transport públic com en cotxe. És igual, eh? Explica'm. Avui dia mundial sense cotxe. Doncs mira, estem repassant aquestes peripècies. Al tanto que, mira, hola.
3: Hola, Enric Font. A mi, mira, venia de Vic cap a Santa Maria d'Oló, el meu poble.
0: Sí.
3: I pujant per Fontfreda em va entrar una abella dins els pantalons.
0: Oh.
3: Bueno, no veguis, tu. Vaig parar el cotxe al mig de la carretera i em vaig baixar els pantalons. Sort que és una carretera que no hi passa de trànsit. Vinga, merci.
0: Ai, no m'ho puc creure. De debò? Sí, mira, allà. Ai, ai, ai, ai.
4: Mai.
0: Sí, sí, sí. Vas baixar els pantalons allà al mig? Ai, la vella, ai. La vella Maia, eh? Maia. Ostres. A mi em va passar un cop anant amb moto i que em va entrar el casc, però per sort no... Vaig obrir visera i fora, eh? Saps? Ui, mira, mira, encara hi són, eh? Encara hi són. En fi, 608-7-7-4-1. Va, experiències així surrealistes. Mira, no se'n van, no se'n van. Va, marxa, marxa, fora, fora. Aviam per aquí més, hola.
5: Enric Font, hola.
0: Hola.
5: Mira, jo, el que em va passar amb el cotxe va ser massa... Bueno, ai. Al principi, quan tenia 18 anys, que fa molts, molts, molts anys,
0: sí, bueno,
5: anava amb uns 600.
0: Ah, mira.
5: Anava jo contenta, ai, satisfeta i així. I resulta que es veu que se'm, bueno, se'm va fer malbé el freno.
0: Com?
5: I sé que vaig anar des de la plaça Tetuán fins al passeig de Sant Joan, tot amunt, fins a l'alçada de Rosselló o així, frenant cada vegada amb el freno de mà. Suant, no.
0: Ai,
5: lo siguiente, amb el sisentillo, posant primera, que si el freno de mà, bueno, horrorós.
0: Oi, oi,
5: ara,
0: oi,
5: mira, me'n vaig sortir i la mar de bé. I ara sóc la reina del volante perquè m'encanta conduir.
0: Ah, mira,
5: adéu, molt bé.
0: Adéu, adéu, adéu. Però escolta'm, no hagués sigut millor parar? Com haguessis pogut, però parar? No sé, eh? Ah, a dia d'avui, clar, abans encara que tenies freno de mà, a dia d'avui és un botonet. No sé jo si frenaria, eh? Ai, tela, tela, tela. 608-7-7-4-1, va, tu també, explica'm aquestes situacions un pèl surrealistes, tant en cotxe com en transport públic, que també n'hi ha, eh? I de pas també demanem aquella cançoneta per animar la tarda del dimarts. Vinga, ara sí que t'haig d'explicar coses interessants d'aquesta nit, perquè aquesta nit torna la Gira 105 a Santa Tecla, a Tarragona, a la nit de l'empalmada. Al tanto, perquè avui l'aliarem molt fort a cabina. Estarem amb mon DJ, la Charlie B, i jo mateix, l'Enric Font. Allà amb els èxits d'aquesta casa, els èxits de l'estiu, per gaudir allà al parc del Francolí d'una nit esplèndida i de festa, festa, festa, com dirien.
6: Festa, festa, festa.
0: Exacte. Recorda, a partir de les 11 de la nit. Apunta-t'ho bé. Avui torna la Gira 105 per fer embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla, a Tarragona. Esperem allà, no t'ho perdis.
7: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: després de currar.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgets.
1: Getardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: L'Afterword radiofònic de Catalunya.
4: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos!

0: ella mateixa s'ho diu, però és que realment és així. Una bona superestrella, tu. L'Aitana, que és un no parar de fer bones cançons d'aquelles que s'enganxen, que ens agraden molt.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu, sí. Vinga, res, uns pràcticament 10 minuts, no, 20 minuts que passen de les 6. Missatges, comentaris, vinga, explica'm. Vivències teves, al transport públic o al cotxe. Vinga.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, ara. Bé, una estoneta repassarem aquests comentaris per poder aconseguir també la samarreta d'aquest programa. Ara, per això, arriba una de les seccions d'aquestes curioses que fem de tant en tant, bé, cada tarda.
3: La versió del dia, el Ja Tardes.
0: Vinga, va. Sempre agafant grans clàssics i descobrint totes les seves variants de diferents estils. Avui al tanto, perquè en aquesta versió recordem una efemèride que potser no és molt celebrada, no? Perquè avui fa 15 anys que els Rem... Bé, avui. Va ser ahir, realment, però bé. Que els Rem es van separar, sí? I mira, per això ens venia de gust recuperar una de les seves cançons més icòniques de la banda, capitanejada per Michael Stipe. Al tanto amb aquesta. Losing My Religion, que una cançó que tothom ha intentat cantar a ple pulmó, sí o no? D'aquelles melancòliques, d'aquelles que toquen la fibra també una mica, eh? I d'aquest èxit descomunal, evidentment, podem destacar versions com, per exemple, aquesta, que és una molt fidel a l'original, però, curiosament, és a càrrec de Ryan Parrish. Aquell de la Dolce Vita, saps? Em sorprèn, eh? De fer això rotllo disco a fer una versió del Losing My Religion, Tanto perquè també hem trobat una versió de, amb cants gregorians, que això... Mira, mira. Jo conec un que cantava... Feia aquest rotllo de cants gregorians al lavabo. Un lavabo gros. I... Sí, sí. Mentre feia... I atenció, perquè no podia faltar una versió country. Oita! Bé, és una versió així una mica... Falta el barret de cowboy, no? Sí. Al tanto, aquesta, que arriba a continuació, és un cover en castellà, però amb ritme de...

la versió del dia d'avui és una que en el seu dia va sonar a RAC 105. La versió de Iron Storm amb Polina Vita. El tanto aquest Losing My Religion.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
3: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
10: Unim un poble, ja sona el pas doble.
11: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
12: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
13: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
14: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi

0: Ajuntament de Tarragona.
1: RAC 105, la teva música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
2: Aquest és el so.
3: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
4: Mola, mogollón.
5: Ja comença a fer-se...

0: que també estaran amb nosaltres, no s'ho perdran, evidentment. Aquest divendres, la Mercè de RAC 105, a l'Avinguda Maria Cristina, recorda, a partir de 8:45. Al vespre, evidentment. Les Catarres, amb els Amics de les Arts, Teràpia Xoc, Maria Jaume, Marcos amb cap, vull dir, una festassa brutal i gratis, això mola, Vinga, va, pràcticament un parell de minuts que passen de 2:15. Això és el Ja Tardes, avui...
1: Ai, Déu meu!
0: Sí, Déu meu. Va, anem-hi de cara, que tenim una batalla de cançons d'aquella xula.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Foli. Tanto perquè, clar, a part de la Mercè, també tenim festa grossa perquè tenim a Santa Tecla, sinònim de música cresca i molta energia. I avui, mira, aquest arròs musical, aquesta batalla de cançons, hem volgut fer una, doncs, enfrontar tres cançons nascudes a casa nostra, bé, de fet, a la província de Tarragona, per viure aviam quin himne és el que ens fa vibrar més. Així que ja saps, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Podria ser l'himne de Tarragona, per què no? Doncs va, vota la teva preferida. Anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.
3: Bon dia. Hola. I tu ho has demanat, però fa bon dia.
0: Una cançó que podríem dir que porta més cafè que un espresso. Sí. Quin riure. Amb això et despertes amb bon rotllo, Tu poses allà d'alarma i, bueno... Ja tens un bon dia, clar. Els Pets, amb aquest himne absolutament descomunal dels 90. Si és la teva preferida, doncs explica'm un àudio al WhatsApp. Si prefereixes l'opció número 2.

0: És l'himne perfecte per fer un brindis, eh, sí o no?
1: Sí, sí, sí, sí. Ole!
0: La gran proposta de roba estesa, una altra ronda. Va, anem amb l'última, l'opció número 3. També la pots votar. Evidentment que és una explosió d'energia, d'emoció, d'aquelles que et fan cantar i donar-ho tot. Braços amunt, amb el so dels búhos, amb aquest volcà. Va, ja saps, ara és el teu moment.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí, sí, sí, sí. Amb quina et quedes? Quina és la millor de les tres? Recorda, opció número 1 amb els pets i el seu bon dia. Opció número 2 amb roba estesa, una altra ronda. O l'última, opció número 3 amb els búhos i el seu volcans. Quina és la millor feta per músics de la província?

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ens mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tardes.
0: Enric Font, ets la orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un Superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
8: Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ah, que ja tardes. Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? Em torno boja!

0: Té un rotllet xulo, això, sí. S'enganxa, s'enganxa. És que és magnètic. Així s'anomena aquesta història de Dibausa. Que gaudim i ballem un cop més aquí a tope. Vine, ole! Ai, tela. No em feu cas, que... O sí, és igual. Vinga, res, 15 minuts i arribarem a les 7 de la tarda. Bona tarda. Va, més missatges, més comentaris. Anem a repassar.
1: Hola, Enric Font.
0: Ui, hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Oh, sí? Ah, mira, que bé, que xulo, escolta. Va, recorda que estem buscant aquelles històries així com diferents o surrealistes, experiències surrealistes al transport públic o amb el cotxe. Avui dia mundial de sense cotxes. Mira, estem fent una mica de recolecta d'històries així una mica diferents. I recorda que entre tots els que participeu entrem al sorteig de les samarretes xules d'aquest programa.
2: 608-7171-41.
0: Ah, aviam què m'expliqueu. Mira, hola.
3: Hola, la meva anècdota va ser fent el taxi.
0: El taxi.
3: Se'm va punxar la roda amb uns clients, anant cap a l'aeroport, i llavors vaig haver de parar-me al costat, i llavors va venir un... vaig haver de demanar un altre taxi,
0: sí,
3: per fer el canvi als clients. I llavors, quan estava canviant la roda, vaig obrir el maleter,
0: sí,
3: vaig posar el gat, va venir un cop de vent i se'm va tornar a caure el cotxe a terra. Llavors, sí, vaig a tornar a demanar un altre taxi al rescat per poder... per poder canviar la roda. I aquesta és la meva anècdota. Vinga, adéu.
0: Una desgràcia dins de la desgràcia, eh? Una mica, una mica. Ai, el taxi, el taxi. Sí, sí. 608-7-7-4-1. Mira, més. Tenim més. Mira, hola.
4: Hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Doncs a mi coses que m'han passat al cotxe me n'han passat moltes.
0: Però fa
4: justament una setmana la meva filla em va deixar les claus a la porta i què em va passar? Pues que vaig acabar dormint al cotxe.
0: Ostres!
4: I res.
0: Oh.
4: Aquí està la meva anècdota.
0: Sí.
4: De la música, sí, la meva filla vota per la número 1. I jo, la 3.
0: La 3, molt bé.
4: Vinga, a veure si avui em toquen les samarretes.
0: Aviam,
4: salut! Aviam.
0: Ha fet un 2x1, eh? Ha participat al tema del dia i també els vots del Rous Musical, que avui estem enfrontant bones cançons tarragonines. Sí, sí. Tenim un vot ja per el Bon Dia dels Pets i un altre per el Volcán de Búhos. Molt bé. Va, 608-7-7-4-1. Tu també pots explicar-me doncs aquestes experiències surrealistes, si més no, amb el cotxe i també amb transport públic. Va, a seguida repassem més. Ara, per això, una ben xula dels Clean Bandit. Jo crec que t'agrada aquesta.

0: REC 105 Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
5: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
4: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
5: catalunyaplans.com.
6: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: RAC 105, la teva música.
7: La ràdio dels teus artistes preferits.
5: Aquest és el so.
7: Aquest és el so.
8: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
10: Un i un poble, ja sona el pas doble.
11: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
12: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
13: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
14: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
11: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
15: Les tardes mai abans havien estat tan divertides. Escolta l'Enric Font a RAC 105.
16: Ja tardes.
17: Hola, Enric Font, soy Alexa. A mí también me pones mogollón.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: A veure, en aquest programa es mereix un espai el sempre recordat Hosmer. Ostres. El nostre Hosmer.
2: Home!
1: Era una ficada amb ell mateix. Ell i les seves cançons. Molt fan d'aquests friquis.
2: Molt fan. Home, que podríem fer un programa especial, de Hosmer. El podríem convidar aquí, que cantés en directe. Clar, el vam conèixer amb Superfort. Jo és a finals dels 90, ja. Podria cantar totes. No sé qui cantaria millor, Clar, tenim aquesta. Home! És que tots són tamarro. Espera, que n'hi ha més. Home! A mi em recorda el rotllo que David Lime, no? Quan ve el Cubino aquí em diu nen. No diguis això.
0: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
3: Per què?
2: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
3: Ostres.

0: d'aquelles que també ens enganxa, que té algú que connecta amb nosaltres. El so d'Another, amb aquest Talk to You, cançó que ha triomfat a les pistes de ball d'arreu del planeta i també d'aquí, de l'antena de RAC 105, eh?
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Ai, va, que tenim molts missatges, molts comentaris. Masses coses, sí.
2: Hola, bebé.
0: Hola, hola, hola. Bé, recorda que si vols una samarreta de les noves samarretes d'aquest programa, simplement has d'enviar un àudio i explicar-me doncs, quina ha estat la teva experiència més surrealista, tant al transport públic com en el cotxe, vull dir, el que vulguis.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam per aquí, mira, hola.
4: Hola, bona tarda, hello. Enric Font.
5: Hola, hola.
4: Mira, jo t'explico una cosa que em va passar amb la línia d'autobús H16 fa, no sé, jo crec que fa 2 o 3 anys. Anàvem amb l'autobús, tan tranquil·lament, pim-pam, i quan arriba l'avinguda Icària, l'autobús ha de girar a la dreta per pujar pel carrer de la Marina.
5: Sí.
4: I veig que continua recte. I dic, on dia? Dic, vaig al conductor, li dic, perdona, i dic, que ha canviat la ruta? Diu, ah, diu, que no és per aquí? Dic, no, dic, pujar per Marina. Diu, és que sap què passa? Diu, que m'han fet avui conduir aquesta línia, diu, i és la primera vegada que la condueixo. Va donar la volta, com va poder, va començar a pujar per Marina, però clar, jo resulta que em baixava al cap de 3 parades. I dic, miri, dic, jo és que em baixo aquí. Bueno, llavors vaig haver de buscar algú de l'autobús que continués, que hi havia força gent per allà, perquè li anés dient la ruta, perquè clar, aquest autobús acaba a la zona franca i jo em vaig baixar al carrer Marina Llull. O sigui que espero que la resta del viatge la gent li anés dient per on havia d'anar i evidentment aturar-se. Bé, sembla mentida, però et juro que això és cert, eh? Adéu, bona tarda, felicitats pel programa. Sóc l'Ester.
0: Adéu, Ester, adéu. Va acabar per Girona, eh? Sí. En fi, 608-71-741, mira, més experiències per aquí. Hola!
6: Hola, Enric Font.
0: Hola.
6: La cosa més surrealista que m'ha passat amb un transport públic ha estat en el tren, en el trajecte Mataró-Barcelona. Va entrar un senyor amb un cistell amb una gallina dins. I quan es van tancar les portes del vagó, la va deixar pasturant per allà. Adéu.
0: Adéu, adéu, mira. Oita-la. Tites, tites, tites. I tothom allà flipant, clar. És que mira. Oita-la aquest. Vingut a... Sí. Encara sort, podria haver sigut pitjor, no sé. Però t'ha trobat l'Artur Mas i que ell fes la gallina.
7: Ara he perdut i el to i he perdut tot. Jo ara ja...
0: Oita'l. Mira'l.
7: Veus, encara m'ha sortit.
0: Sí, mira. Imagina't. Un trauma bueno. En fi, 608-71-741. Tu també pots explicar aquestes peripècies, aquestes coses surrealistes. Va, continuem, que arriba Katy Perry amb el seu Firework.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsat.
4: Ai, Déu meu!
5: Fatal.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor?
2: ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
4: RAC 105.
0: Amb l'Enric Font. Veu.

0: Sense cap mena de dubte, una de les cançons que més ha sonat aquest estiu, el so de Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa-la al disc, eh, Julieta? Ai, sí. Va, 17 minuts que passen de les 7 de la tarda. M'acaben de donar una notícia horrible. I per això, mira, m'agradaria dedicar aquest programa d'avui a en Pere Motos, a Mollet del Vallès, una gran persona que va ser professor meu. I des d'aquí, doncs, una forta abraçada a tots els seus coneguts, amics i familiars. Va, dit això, anem endavant, anem a animar una mica més aquesta tarda que ja s'ha posat grisa, ben grisota, i per això anem a repassar missatges.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga, va! Avui estem repassant peripècies amb el transport públic o amb el cotxe, eh? Experiències així com surrealistes, que no s'ho creu ningú, però que sí que has viscut. 608-71-71, recorda que en joca les samarretes del Ja Tardes. Les noves samarretes del programa. Aviam, mira, hola.
2: Mira, aquesta és veritat, eh?
0: És veritat.
2: Vam agafar el tren, jo i un amic,
0: sí?
2: Quan érem joves, ens vam colar, i ens vam posar a tocar la guitarra i a beure cervesa. Antigament ens comprava la litrona, la xiveca, no?
0: Sí,
2: estàvem allà.
0: Antigament, eh?
2: I arriba el revisor i ens quedem blancs, no?
0: Ai.
2: I el tio es queda així. Diu, a veure, venir per aquí.
0: Hòstia,
2: anem amb ell. I va, la veritat, eh? Ens obre la porta del compartiment de, no sé, un lloc que tenen ells.
0: Sí.
2: Vam entrar dins. Va tancar la porta i va dir, on aneu? A Girona.
0: Sí.
2: Diu, vinga, pues aquí a beure la cervesa els tres. I vam començar els tres a beure cervesa i a tocar la guitarra.
0: De debò?
2: Us ho juro.
0: Oh.
2: I quan vam arribar a Girona ens va obrir així amb una mica de compte, vam sortir i vam baixar. Mira, vam fer la festa amb el revisor.
0: Ai, mare. De debò que això... És verídic, això? Ai, la teniu. En fi. Vinga, va, anem amb més. Hola!
3: Bona tarda. Ei. Una cosa surrealista que em va passar amb el cotxe va ser que vaig anar fins a Girona, vaig aparcar el cotxe, no vaig fer ni foto d'on l'havia aparcat, no em vaig fixar ni en el carrer, i llavors vaig estar fent la meva i a l'hora d'anar-lo buscant el trobava. Vaig estar 2 hores buscant el cotxe, molt desorientada. Ja no sabia on l'havia aparcat.
0: Dic,
3: però no pot ser possible.
0: I
3: vaig trobar una parella de policies i els hi vaig comentar el tema.
0: Ai.
3: I dues patrulles de cotxes, de policies, em van estar buscant el meu cotxe. No el van trobar, i fins que al final em van donar explicacions i em van dir, però a veure, per on has passat? I van dir, si has passat per el riu, estava sec el riu o anava caudalós? Dic, mira, estava sec. Em diu, doncs noia, estàs a l'altra punta.
0: Oh.
3: Estàs ben bé a l'altra punta, desorientada. Total, que llavors vaig a mirar aviam si el trobo, a l'altra punta de Girona, tampoc és tan difícil, però jo ja no sabia on estava. I fins que finalment el vaig trobar. Fins i tot, pobrets, els policies em van dir, bueno, diu, si no el trobes, torna a passar per aquí, vine a la comissaria, que mirarem de veure si el podem trobar.
0: Ai. Va acabar
3: tot
0: bé,
3: Això m'han passat 4 hores.
0: 4 hores?
3: Ja està, aquesta és la meva anècdota. Ai. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Ostres, de 4 hores buscant el cotxe. Jo ric perquè m'ha passat. Bé, em va passar amb un amic meu que ens vam perdre al pàrquing que era d'un centre comercial. És que a vegades es fan massa grans, els pàrquings. I no, també ens vam estar unes hores, també. 608-71-71-41. Va, tu també participa, explica'm peripècies o moments surrealistes amb transport públic o amb el cotxe, que també n'hi ha, eh? Vinga, va, dit això, anem amb més. Anem a alegrar aquesta tarda amb so de Pitbull, amb John Ryan, aquest Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
4: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
3: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: El 29 de novembre l'Aliança Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
7: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi...

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: La Mercè de RAC 105.
0: Amb Teràpia de Xoc.
2: Sense tu, jo no puc.
1: El 25 de setembre.
3: Des de 8:45 del vespre.
1: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
4: Sabeu com es diria l'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
5: Com?
4: Enric Font Thyssen. Hòstia.

0: ben bé que és apoteòsic, eh? Com pràcticament totes les cançons dels Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love, una de les bones que volíem recuperar avui. I gaudir de nou aquest dimarts al Ja Tardes.
1: Me gusta,
0: sí. Barre, dos minuts... sí, dos quarts tocats de vuit. Moment de repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round one. Ai, Hadouken!
0: Vinga! Avui dia de gresca i festa a la Gira 105, ja saps, a Santa Tecla, a Tarragona. La nit de l'empalmada, ja veuràs tu.
1: Sí,
0: ja pots riure. I per això el roast musical avui, mira, es queda a Tarragona i així enfrontarem tres himnes de la província que segur que heu cantat mil vegades. Així que ja saps, vota la teva preferida a través del WhatsApp. Vinga.
3: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.

despertador oficial de tot el país. Ja et dona bon rotllo, eh? Sí o no? L'himne dels Pets amb aquest bon dia, bon dia, bon dia. Opció número 1, la teva preferida, explica-m'ho. Si t'agrada més l'opció número 2. Crit de festa de llibertat de germanor i, a més, és perfecte per aixecar el got i brindar per la festa. El so de roba estesa que ens porten a aquesta, una altra ronda. Au. També la pots votar, evidentment. Va, anem a...

0: que més al món.
1: És pura energia, pura emoció. I aquella història que cantem a ple pulmó. És un rodolí, eh, sí? Volcans de Búhos. Que és la que més t'agrada? Doncs va, explica-m'ho.
2: 608-7171-41.
1: Aviam. Tenim vots, eh? Sí, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric.
1: Hola.
3: Doncs per mi la millor opció de les cançons de les Terres Tarragonines, sense cap mena de dubte, Búhos amb Volcans.
1: Home! Vot per l'opció número 3. Per aquí crec que estan d'acord, eh?
4: Enric Font, ei, jo voto la número 3, sí, de Búhos de Volcans.
1: Molt bé, veus? Pim, pam, pim, pam. I tu penses igual o no? Doncs va, explica-m'ho.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
1: Ah, fot-li fort. Va, que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, que afanya't a votar. Nosaltres anem avançant aquesta tarda tan estranya, no? Una mica estranya. Anem a recuperar el so de Kid Ryan amb aquesta, Desenchanté. No.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric Font.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: brutal. El so de Karol G i Bruno Mars, una d'aquelles que enamoren, que deixen, ens deixen sense alè. Still, bona referència d'aquestes que també repassem en aquest programa, tu. Escolta, ai.
1: Tengo sueño.
0: No, home, no. Avui res de son. Avui tenim festassa de la grossa a Tarragona, a Santa Tecla, Gita 105. Vinga, va, que tenim molts missatges, tu. Molts. Una cosa avui és...
2: 608-717-141.
0: Va, que estem repassant aquestes historietes amb transport públic o amb cotxe, eh? Coses surrealistes que ens han passat. 608-717-141. Mira, hola.
3: Hola, sóc l'Alba, de Reus. Hello. Doncs la meva anècdota amb el cotxe és que teníem un cotxe d'aquests nous que no tenen roda de recanvi i vam anar a un parc natural amb un circuit d'única direcció. Al quilòmetre 5 es va rebentar la roda, que allò no hi havia qui ho solucionés. I sense roda de recanvi vam decidir trucar i no hi havia cobertura. Així que vam haver de refer els 5 quilòmetres que havíem fet caminant perquè vingués la grua, entrés, posés una roda de recanvi i m'exigís que no entrés ni sortís, bueno, que no entrés cap persona mentre ells estiguessin fent això. Total, vaig parar el trànsit i va acabar venint els agents rurals a quasi portar-me a la garjola.
0: Què dius?
3: Ai, Déu meu, porteu roda de recanvi. I la cançó, doncs la dels Pets, que ens agrada molt, que forma part de la nostra infància.
0: Mira,
3: a tu, gràcies pel programa.
0: Gràcies a tu. Ha fet un 2x1 també, eh? Vot per l'opció número 1 del Ross Musical. I una muralletja, que diria, eh? Roda de recanvi, sí, perquè... Mira, el meu no em porta tampoc, eh? Avui dia no s'estila, no? Ja em diràs tu, però... 608, 712... Sí, és com anar com els crancs, eh? Anem cap enrere. Aviam, més, hola!
4: Hola, Enric Font. Hey. Doncs mira, una cosa surrealista. Anàvem en direcció de la Bisbal a Palamós, amb el que actualment és el meu home amb cotxe, i a l'alçada de Vall-llobrega hi havia instal·lat un circ. I en aquell moment encara hi havia la carretera petita, no hi havia l'autovia, i li dic al meu home, un elefant.
0: Com?
4: I el meu home diu, sí, clar, hi ha el circ, en aquell moment que li podien haver animals al circ. I dic, no, un elefant ens estava creuant, un elefant tota la carretera, perquè a l'altra banda hi havia blat de moro per menjar. Va flipar una mica. Vinga, enhorabona pel programa.
0: Imagina't que se't creua un elefant de cop... El cotxe, és que et quedes flipant, eh, una mica. Sí. 608-717-141. Va, tu què t'ha passat al transport públic o al cotxe? Aquestes coses, aquestes històries que dius és que és surrealista. Doncs explica-me-la.
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, va, que nosaltres continuem, això sí. Que t'hem d'explicar coses. Ja sabem que hem tornat a la rutina, però això què vol dir? Que també torna al 105 Confidencial, home! Va, Carrac 105 i Estrella Dama tornen a portar-te els teus artistes preferits. El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop a un dels nous talents de la música catalana, que és Ivan Erdos. Com sempre, des de l'antiga fàbrica d'Estrella Dama. Entra a rac105.cat, omple el formulari i escriu la pregunta que li faries. I amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. Parlem amb ell sobre el seu futur àlbum, Disco de Cristal, i respondrà les preguntes. Recorda, el dimecres 30 de setembre, rac105 i Estrella Damm t'apropa a Ivan Erzog amb una nova edició del 105 Confidencial.
5: Ja tardes amb l'Enric Font a rac105.

0: Rexem 5 Barcelona. Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
1: Doncs ves a Mr. D.
0: Mr. D?
2: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
3: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
4: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
3: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
4: catalunyaplans.com.
5: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
6: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la LAN Party a Les Comes, Súria.
7: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions,
6: parc d'aventures, cotxes a radiocontrol, música en viu i molt més.
7: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
6: Més informació a landparty.es.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
1: Doncs ves a Mr. D.
0: Mr. D?
2: Sí, Mr. D, al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
8: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
5: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Ui, què et passa?
11: Uf, una estrebada al bessó.
10: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
12: Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
13: Club de vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
14: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
15: Potser aquesta?
14: O bé aquesta? Diumenge sense
15: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
14: t'estimo. Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
15: Marcos.
13: Els Amics de les Arts.
15: Maria Jaume.
13: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
5: Ja tardes.
16: Ja tardes.
5: Amb l'Enric Font.
17: Hola, mogollón.
18: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
19: Ja tardes.

0: això només passa. Ja tardes.
1: Mira,
2: bona tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai, ai, ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí a Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les entetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre... que sacar les tetes. Va treure pi.
1: No.
2: Fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem, a veure, diu, Maria Eugenia, com és que has hecho esto? I diu, però no ha dit la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollón.
3: Però això què és?
4: Ai, no ho sé.
3: Comencem forts.
5: Està rient.
6: No!

0: Una de les recents de Teddy Swims, aquelles que enganxen. Sí, sí. I a més elegant. Mr. Know-it-all, va, així hem començat l'última horeta d'avui. Aquí al Getardes, un dia... Ai. Bueno, un dia diferent, però especial, també. Va, sí, 4 minuts a les 8, tenim més missatges, més comentaris, i també tenim molts vots per la batalla d'avui.
1: El roast musical del Getardes.
0: Sí, un roast musical... On estem enfrontant tres cançons de la província de Tarragona, Ja que és a Santa Tecla, doncs ho celebrem d'aquesta manera, amb artistes d'aquella terra, rica també musicalment, i per això, doncs, volem saber quina és la millor, segons el vostre criteri, clar, que en teniu molt, molt savi.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Exacte. Mira, tenim vots com aquest.
3: Hola, hola Enric Font, sóc el Gerard.
0: Hello.
3: La cançó que jo voto,
0: sí?
3: Que m'encanta,
0: quina?
3: És
0: aviam.
3: Bon dia de pets.
0: Toma.
3: Adéu.
0: Mira, l'opció número 1, la dels pets, Bon dia, bon dia. És un himne, ja, això, Himne per tenir, doncs, precisament, això, un dia espectacular. Recorda, l'opció número 2 és per brindar a tope. Home, amb roba estesa. Una altra ronda. Ole, ole, ole. Tenim més vots? Sí, mira.
1: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
4: Ah, soc l'Aina i soc de Sabadell.
0: Hola.
4: I vull votar per la tercera, les vots. Felicitats pel programa. Adéu.
0: Mira, vot també per l'opció número 3. Búhos Volcans. Una altra de les que hem cantat a ple pulmó. Déu-n'hi-do. Ai,
5: Déu meu.
0: Déu meu, com dos volcans en erupció. Va, recorda, tu també hi ets de temps a votar. 608-7171-41 en una soneta. Veredicte d'aquest roast musical. Resoldrem aquesta batalla. Aviam quina guanya. Va, continuem, que arriben per aquí els Figaflaues. Escolta'm, que no s'acabi.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
5: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: Públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca, no? A Rec 105.
5: Ofetes vol, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Brutal. El so d'Adela, una altra de les que triomfa. Ain't in LA. Ei, ei, ei. M'agrada. Vinga, re, uns 15 minutets que passen de les 8. Seguim amb més missatges, més comentaris i més peripècies amb el transport públic i amb el cotxe, eh? Que déu-n'hi-do. Avui, Dia Mundial sense cotxe. I a cada historieta que déu-n'hi-do, sí?
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Vinga, recorda, en joc les samarretes d'aquest programa, el Ja Tardes. Aviam, hola!
2: Bones, Enric Forn, aquí la Judit. Peripècies amb el cotxe. Ai. Pues un altre de successos de no trobar el cotxe. Però el meu cas era més de... d'una xica del pueblo que se'n va a la ciutat. Ai. I vaig aparcar en un pàrquing d'aquestos de sota de Passeig de Gràcia agafant de referència una de les cases del Gaudí.
0: Ai.
2: Evidentment no sabia quina era. Ai. I clar, com que una està a un costat i l'altra està en un altre, a l'hora d'anar a buscar el cotxe, doncs em vaig agafar de referència l'altra casa. Oh. La que no era. Oh. Total, 2 hores buscant el cotxe al pàrquing equivocat a la nit. A les 2 de la matinada vaig Ostres. Poder tornar a trobar el cotxe, per sort. Però vaja, uf, això sí que va ser heavy, eh?
0: Sí, ja,
2: era una mica un bucle, eh?
0: Ja,
2: perquè no...
0: Ho sé, ho sé, ho he viscut.
2: Mira, quan et desorientes amb això, dins un pàrquing, és molt...
0: Horrible.
2: Angoixant. Però bueno, no va caldre recurrir a la urbana ni a ningú. A ho vam trobar nosaltres.
0: Bé, bé, bé.
2: Sortint i entrant del pàrquing unes quantes vegades.
0: Ja, ja, ja.
2: Bueno, doncs aquí, fins aquí la meva història.
0: Ai.
2: Moltes gràcies.
0: Ai,
2: i a veure si ens toquen aquestes
0: samarretes noves. Aviam, aviam. Ai, és que jo ho vaig viure amb un amic meu. És que no recordo ni quin centre comercial era, però... Passaves 10.000 vegades pel mateix lloc. Ho veia sempre igual, eh? 608-7-7-4-1.
3: Hola, som la Natàlia, som també per la Tordera.
0: Hola.
3: Una peripècia que me'n recordo fa molts anys.
0: Ai.
3: Anàvem amb un 850 vam voler creuar el riu, aquí al Tordera, sí. A Santa Maria de la Tordera. I baixava bastant aigua, cosa que fa temps que no passa. I vam voler creuar el riu amb el cotxe, anem 5 persones.
0: Ui.
3: I amb aquestes que, bueno, enmig creuar, el cotxe es va parar. Amb la casualitat que es veu que tenia un forat a sota el cotxe aquest.
0: Ai.
3: Va començar a entrar aigua. I a més, una de les 5 que anàvem portava mitja cama enguixada.
0: No!
3: O sigui, va ser un cachondeo. Bueno, vam sortir com vam poder. A més, era l'hivern, fosc. Aigua gelada.
0: Ai, ai, ai, ai.
3: Anàvem cap a Sant Celoni. I bueno, vam sortir de l'aigua i com vam poder, del cotxe vaja, i vam arribar a l'altre costat del riu. I ja vas a buscar ajuda, clar.
0: Ai.
3: Però, hòstia, me'n recordo tota la vida, eh?
0: Ai, mare.
3: Palla tela.
0: Ja, ja.
3: Vinga, és el programa, la felicitat.
0: El Titanic versió cotxe, eh? Una mica. Ai, mare de Déu, és que... Sí, sí, sí. Va, i tu també pots participar, ja saps? 608-7-7-4-1. Va, que has d'explicar coses xules, xules, xules. Perquè no sé si saps que torna la Mercè de RAC 105. Sí! Aquest divendres... 25 de setembre teniu una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos amb K, els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia, Xoc... Bueno, és que serà un no parar! Recorda, aquest divendres 25, a partir de 8:45 del vespre, no et perdis la Mercè de RAC 105. Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birbes, Santander Es Music i Veolia. Ens veiem allà.
4: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Aquestes festes mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
1: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
1: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
5: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
4: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
5: catalunyaplans.com.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
8: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
9: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
9: O bé aquesta? Diumenge sense
10: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
9: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
9: Teràpia de Xoc.
11: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
4: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
12: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i bànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
13: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.
14: Ja tardes!
15: Amb l'Enric Font.
16: Si tens calor, escolta l'Enric Font. Posa't un ventilador.
17: Claro, claro.

0: amb aquest End of Beginning, una altra de les que, mira, que passen mesos i encara triomfa, eh?
1: Oh, yeah!
0: Oh, yeah, oh, yeah! Va, en un parell de minuts arribarem a 8:45. És el moment de nervis, moment de la veritat, moment de resoldre la batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round one, fight!
0: Vinga, va! El moment més esperat és roast musical especial Santa Tecla! Sí, hem rebut molts àudios, molts vots, però abans de saber qui s'emporta la victòria hem de repassar què teníem aquí sobre la taula. Bon dia. Perquè per una banda, una de les mítiques que ens portem en els pets, fins i tot en Lluís Gavaldà alguna vegada ha dit que ja n'estava una mica ja saturat del Bon Dia, de tantes vegades que l'han tocat. Bon dia, bon dia. Autèntic despertador oficial del país. L'any que ve em fa 30, no? 30 anys d'aquesta... Sí, diu aviat, eh? 30 anys d'aquesta cançó. Al bell mig de la plaça. Això per una banda, perquè per l'altra... El crit de guerra a qualsevol festa major! Toma, toma, és un himne també de germanor per brindar, per fer una miqueta de quiquis jajàs. Roba estesa, una altra ronda. Bé, molts que l'heu defensat. I per últim... Aquesta que hem cantat a ple pulmó. Amb energia, amb emoció. Són els Búhos i el seu Volcán. Quina guanyarà avui? Oh. Doncs vinga, va, som-hi. Hem comptat tots els vots. Hem escoltat les notes de veu. Hem repassat tots els vots. Un i un altre i un altre. Hi ha una cançó que aquesta nit ha aconseguit fer més soroll que la resta. Oh. Una cançó que ha anat pujant i que per vosaltres és l'autèntica tronada per aquesta nit de l'Empalmada. Tanto perquè la guanyadora d'aquest roast musical d'avui, dimarts, i... Home! Volcans, els Búhos que s'emporten la victòria. I avui Tarragona, doncs, tremolarà. Sí.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. Eh? I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí.
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: També hi vaig caure dins d'un cotxe que tenia la finestra oberta.
2: A dins?
1: La noia que conduïa es va assustar i va pujar el que és la finestra. Ja em vaig quedar. La moto a terra, jo al mig de la finestra, amb la noia parlant. Què haces, què haces? Va ser un xou. Un xou.
2: Ostres, ja m'ho crec. Oi, pobra. Espantada, suposo. Ai, què haces? Què fas, què fas? Doncs, sí. Oi. I tu allà al mig. Déu-n'hi-donet, eh? Les coses que hem de viure, tu, escolta. Aviam, va, més, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Doncs jo tinc una anècdota amb el cotxe, que és que vam aparcar. I vam anar a dinar i quan vam tornar no estava el cotxe. Clar, no estava mal aparcat ni res, vam començar a mirar, no el trobàvem. Vam trucar a la policia que preguntéssim a la grua, vam trucar a la grua, no el trobàvem, bueno, res, no el trobem, doncs haurem de fer una denúncia. Vam anar cap a casa dels seus pares per explicar la situació i que ens portessin a comissaria. I quan arribem, doncs clar, pillem el tema i diu, ah no, el seu pare, és que como he visto que tampoco estaba del todo bien aparcado, he visto un sitio mejor, he cogido y lo he movido. Y pues, simplemente es que lo habían movido yo al seu pare. Ja he vist la gràcia del dia. Sí, sí. Vinga, felicitats pel programa.
2: Una gràcia que us va fer a vosaltres, eh? Que sí? Oi. En fi, va, aviam si ens dona temps de repassar més. Vinga, foli.
4: Ja tardes, enviar una nota de veu.
2: Va, ja saps que avui és el dia. Avui la liem a Santa Tecla, Tarragona. Ja saps que arriba la gira 105. Aquesta nit amb Bon DJ, Charlie B i qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí. Estarem punxant allà en la part d'èxits de l'estiu, èxits d'aquesta casa de Rec 105, tot això al parc del Francolí. Parc de Francolí, sí. A partir de les 11 d'aquí, res. Jo sí que hauria de fer un canvi de lloc instantani i anar cap allà, tu. Doncs va, ens veiem aquesta nit a la gira 105, que torna amb una festa amb un ADN 100% Rec 105. I farem embogir a tota la gent amb l'empalmada, la nit de l'empalmada a Santa Tecla, Tarragona, part del Francolí. No t'ho perdis.
5: Ja tardes amb l'Enric.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Cada tarda a les 5.
8: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
7: Enric Font es treu la samarreta.
9: Sexy, sexy.
7: Però com que és la ràdio...
10: No el veus.
7: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
7: Ja tardes.
12: Ja tardes.
7: 5 a 9.
13: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Unim un poble, ja sona el pas doble.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no? Sí, no,
2: i tant que sí. Ens hem veient, ens hem vist aquest estiu, que hem anat a veure junts l'eclipsi.
1: És veritat.
2: Sí, que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, però estava anant cap al bolo, cap a l'actuació, que devia anar amb RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí, i el vam mirar directament al sol. No pot fer.
1: No, no, no, això és prohibidíssim. Però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, ja està,
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: tardes, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 006, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Déu-n'hi-do, quina festa, eh? Quina festa tenim aquí liada, tu. Oi, oi, amb ganes ja d'anar cap a Santa Tecla, faré un canvi de lloc instantani, cap allà que m'aniré, eh? Ai, sí, ole! Aquí tenies el so de Hugh Gale, al costat d'Ultranate, una història que ha triomfat molt aquest estiu. I amb aquesta que pràcticament tocarem el 2, de bo, merci un cop més per estar amb nosaltres. Ole! Si és que ens ho passem bé, eh?
1: Oi, tant.
0: Oi, sí, oi, sí. Va, per cert, enhorabones que heu guanyat aquesta samarreta del Ja Tardes, aquestes que vam estrenar ahir, que són tan xules. Escolta'm, està... estan molt, molt xules.
2: Ole!
0: Sí, ole. És que, ah, mira que m'agraden. No, és veritat, és veritat. A mi m'agrada molt. Va, que marxarem. Ens veiem aquesta nit a Santa Tecla, allà al Parc del Francolí, a Tarragona. L'arem tan grossa. Ui, quines ganes. Va, que marxo amb això. És tot un clàssic d'aquells que ens fa vibrar i que ens dona molta...
2: Festa, festa, festa.
0: Sí, festa sempre. Soc d'aquest Ryan amb aquest Libertine. Toco el dos. Sigueu bons, apa-li. Ciao, pescau, bacalao.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
2: 17, 23, 33, 46 i 47. Els sols, el 4 i el 5.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
4: Aquest és el so

0: Aquest.
1: Aquest.
0: És el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: RAC 105. La teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.